0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
2: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Empúria Brava, quan passis per davant...
5: Mira, para,
4: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Atura't i a l'hora que vulguis.
6: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
7: Sentiràs la diferència.
8: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
9: Espai Ràdio Vila-sana.

0: La nit.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
0: Com?

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
6: Impulsem la cultura.
7: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
8: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi. El Subi va venir a fer l'activitat dels viatges de la Sisa. Nens i nenes vam llegir el conte i després ens vam haver d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
7: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
9: Bec, bec.
10: Què veus?
9: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
10: Oh, i on la tenen?
9: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer al punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Superfestassa.
1: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.

us faré un endivinaire. Tinc un espiracle. Visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt i sóc més petit que una balena. Quin animal sóc?

0: Temps ara per fer una mica de memòria.
1: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Greenpeace se suma a les crítiques per les altes temperatures a les escoles i els instituts. A través de càmeres que detecten la calor, l'ONG constata que moltes aules d'arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per a les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba fins als 50. Tret del centre barceloní, Greenpeace presenta imatges de 5 escoles i instituts més d'Alacant, Madrid, Ourense i Sevilla. Tots 6 estan molt per sobre dels 24 graus que recomanen els experts com a temperatura òptima que afavoreix el rendiment escolar. Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que Cremen, és una plataforma que monitoritza la temperatura en més de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
3: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
2: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Salut!
6: Però brindes amb aigua?
5: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
7: Salut! Salut! Salut!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra. El que d'altres no tenen.
2: Oi...

0: vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Jortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra, i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu, has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres, i al final van preguntar a altres veïnes d'aquí el poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament el sol les cremava, o sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé, mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se farà malbé. Però jo he vist palmes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla, posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no, el meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes, eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis, en este cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de marreiaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: La Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara, ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom, i era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en aquest cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venia a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu ho crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, claro. És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en aquest cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats. Pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè

0: Pengeu a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys lletant, quan jo no volia ser ni lletadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser lletadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç lletant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser lletadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més,
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, que Rasquera, hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com a gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora, i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes lletadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur. Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania, pues, s'ho ha de fer valdre. però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però clar,

0: vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... i al final no és algo net com per exemple treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure, que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pugués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta. Amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
4: Continguts en xarxa.
5: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
6: Oh, és meva.
7: No, no, és meva.
6: Meva, meva, meva.
7: No, no, no, no, no, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
9: La calaixera més musical.
6: Uau, deixa!

0: Propostes en xarxa.
1: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
2: Descobreix Barcelona com mai! Vista abans.
3: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com. A qui demanes ajuda quan ho necessites?
4: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
3: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.

0: El primer ocell conegut després dels dinosaures és l'Arqueopteryx, considerat una forma de transició crucial entre els dinosaures teròpodes i les aus modernes. Vivent fa aproximadament 150 milions d'anys durant el període juràssic, l'Arqueopteryx posseïa característiques tant d'aus com de dinosaures. Els fòssils mostren que tenia plomes, una característica clau dels ocells, però també conservava trets reptilians com dents, una cua llarga òssia i urpes a les ales. Aquestes combinacions de característiques suggereixen que podia volar o almenys planava, però no amb l'eficiència dels ocells moderns. L'Arqueopteryx habitava zones de llacunes i boscos tropicals on probablement s'alimentava de petits animals i insectes. La seva descoberta va ser fonamental per a la teoria de l'evolució, ja que proporciona evidència directa de la transició evolutiva entre els dinosaures i els ocells. A més de l'Arqueopteryx, altres fòssils d'aus primitives, com el Confusesornis i el Esperornis, que van viure posteriorment durant el període Cretaci, també mostren una barreja de trets antics i moderns. Aquests fòssils han ajudat a comprendre millor l'evolució de les aus i la complexa història evolutiva que va conduir als ocells que coneixem avui.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

temps a l'espai, tota l'ajuda necessària explicada de forma senzilla i amena. També pots rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hola, bon dia. Bé, jo, de veritat, vull creure, però no me'n crec res, perquè només fan que enganyant-se. Les viudes, quan queda una persona viuda, té els mateixos gastos, pràcticament, perquè si ha de pagar lloguer, paga igual un que dos. Què fan? Lo que té la paga, si té una petita paga a la dona, li treuen. Després, si el marit té, per exemple, dos pagues, li treuen una. I, o sigui que se queda de cop i volta a menys de la meitat. Després la meva mare està en una residència i jo de l'ajuda es moria abans que li donin l'ajuda. Després l'economia fatal. Pensi que les comandes menys, la gent no et paga, després et veus obligada amb la pena del cor de treure gent, i a més vull dir que tot està malament. Tu pugen els materials, tu si vols intentar pujar 10 cèntims una peça, et posen, diu, no, ja no m'interessa, i tot va així, que al final tindrem que tancar el taller. Perquè si tot va així, i com jo, pues, deuen estar ple la gent, que només faig que sentir coses d'aquestes. Gràcies.
2: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara...

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
3: El doctor Frederic Duran i Jordà va ser el primer en transportar sang al front per atendre els ferits de guerra. Aquesta història va passar aquí.
4: Som a Montjuïc, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i és el lloc on es va crear el primer banc de sang modern d'Europa. Amb la Guerra Civil, el 18 de juliol del 36 i a la setmana posterior, algú se n'adona que entrem declaradament a una guerra i que caldrà necessitat de sang. No només als hospitals de Barcelona, sinó caldrà portar aquesta sang en el front. Mai s'havia transportat sang. Era una experiència nova. Bàsicament, les transfusions eren directes, de braç a braç. I sí que un argentí, a principis de segle, el doctor Argote, va comprovar que el citrat podia emmagatzemar la sang. L'atenció en els ferits que necessitaven sang podia ser al front, en els hospitals de primera línia o en els de la ciutat de Barcelona. La sang que es transfonia a la ciutat es podia fer per via directa, però la del front no, perquè qui feia la transfusió? El professor Duran i Jordà va pensar que la millor manera era no transportar el malalt cap aquí, sinó transportar la sang cap allà. Ell, per primera vegada, agafa la sang, la posa en un vehicle refrigerat, que era un vehicle que transportava peix, que van adaptar per les unitats de sang, i va començar a portar-la a primera línia del front i sobretot en els hospitals de primera línia que s'havien muntat, com per exemple l'Hospital de Casp. Va donar aquesta capacitat organitzativa del país de mobilitzar a 30.000 donants en un any i mig. I això sí que no hi ha cap banc de sang fins a aquella època que ho hagués fet. La gent venia a donar sang, però hi havia unes certes dificultats. No pas per falta de donants, perquè hi havia sempre cues. Hi havia que només tenien dues lliteres i les tenien en el prequiròfan. I només quan el quiròfan estava tancat, aleshores podien donar sang. També moltes vegades el que es feia no s'esperava que els donants vinguessin, sinó que es feien col·lectes a les diferents fàbriques, col·lectius, etc etc. Mai va faltar sang a Barcelona per la solidaritat de la seva gent. En aquests dos anys i mig, tres anys que va durar la Guerra Civil, es van fer més de 35.000 donacions.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
0: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure? La xarxa.
3: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
4: D'acord, quins plans?
3: Pintar i arreglar el jardí.
4: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar a casa teva. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy Descomptes en sopars, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sopar. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
6: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Avui escoltarem Memento, en la veu de Lluís Soler.
8: 1714. Catalunya al pal. Que el siguen la terra, la sembren de sal. Ningú no ho creuria, no fos que un tossal té feta caserna una catedral. Catedral de Lleida, estrany ni heral, monument agrec del rei deslleial, amb tot blanc d'Espanya sobre l'art pairal i fendint les voltes corneta i timbal.
6: Memòria de Josep Carné.
9: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
3: Amb la col·laboració de

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Tanca els ulls.

0: Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: La millor selecció de cuina del món?

0: la nit.
1: Parlem una mica de begudes. Un got d'aigua amb llimona prima i ens depura, sobretot si el prenem en dejuni al matí. La llet sense lactosa és més saludable que la llet amb lactosa. La cervesa sense alcohol realment no té gens d'alcohol. Quant cafè podem prendre al llarg del dia? En general, la pregunta és aquesta. Quines begudes són saludables i quines no? Perquè l'oferta al supermercat és tan gran i tan complexa i està tan plena d'enganys que resulta molt complicat fer bones eleccions. Per parlar d'això, hem convidat el Carlos Casabona, que és pediatra i nutricionista infantil i que és autor juntament amb Julio Basulto, que és dietista nutricionista, d'un llibre que es diu Beber sin set, que és la primera aquí en castellà sobre el consum saludable i responsable de líquids. Carlos, moltes gràcies per ser aquí.
2: Gràcies per invitar-me. Perfecte.
1: El Carlos ha tret aquí una quantitat de begudes, de llaunes, de pots i de potingues, coses que trobem de manera habitual al supermercat, perquè això ens servirà també per anar repassant algunes de les begudes que més consumim i que ja veurem si en generen problemes de salut o no. Primera pregunta, de tota manera, és per què és important saber si el que bebem és saludable o no. Total, són líquids, no són aliments, no és el mateix.
2: A veure, tenim que en l'informe del consum de 2017, més de la meitat del gas que fem fora de casa és a partir de les begudes.
1: Sí, eh?
2: I el número de calories totals que es pot ingerir cada dia s'ha calculat que pot ser entre 250 a 400 cada dia, a partir de pues, des del cafè amb llet amb sucre, refrescos, mal denominats refrescos, el llibre no volem, que més llactis, cervesa, tot plegat, pues, les calories que podem ingerir a partir de líquids són moltes.
1: I aquestes calories de més,
2: són calories líquides,
1: problemes en generen?
2: Allí està, que no dan sacietat. Llavors, per exemple, el suc de taronja.
1: Sí.
2: Hay un capítol sencer, eh?
1: Sí.
2: El suc de taronja. Però, clar, la culpa és nostra, no? Els metges, els dietistes, els nutricionistes fa 5, 10 anys, el suc de taronja a casa
1: ha acabat de fer...
2: Maravilloso, sí.
1: I pren-te'l de seguida, perquè la vitamina
2: no,
1: C...
2: Aquest sí. I ara resulta que les investigacions diuen que és el mateix. El sucre d'un suc de taronja recient exprimit que el d'una Coca-Cola. Llavors, això com pot ser? Perquè, clar, el cos no té no té una càmera fotogràfica i el sucre és igual, sea fructosa, de la fruta, sea sacarosa, etcètera, etcètera.
1: I això és una cosa que li costa molt a la gent entendre, perquè la gent diu, coi, si el sucre que hi ha dins un suc de taronja és el mateix sucre que hi ha dins una taronja, quina és la diferència?
3: Jo ara soc la gent i no ho estic entenent, bueno, i per primer cop a la meva vida molt... m'estan dient que el suc de taronja no és una cosa sana.
1: I això és extensible a tots els sucs.
2: És més sana que una Coca-Cola, val? Però no és per prendre cada dia. Això és l'error. Per què? Perquè quan tu menges una taronja, menges la taronja i totes les fibres i totes les cèl·lules i tota, no?, la part blanca que hi és. I llavors, mentre estàs menjant, vas masticant, no? T'estàs llenando. I també en l'estómago, no? I entonces és impossible, i esto me juego lo que quieras, que tu n'has tomado 3 naranjas seguidas para desayunar nunca.
1: Mai.
2: ¿A que no?
3: No.
2: Mira com s'ha quedat, veus? Llavors, si el suc de taronja necessites 3, per lo menos, no? Llavors, agafes la fibra, l'apartes, les cèl·lules vegetals, les apartes, fitonutrientes, les apartes, i què et menges? El sucre. Sol, i llavors pues, tens pues, més calories, quites tota la fibra i no és un bon negoci. Ei, que després la gent compra coses amb fibra añadida i luego la tires en l'exprimidor.
1: Però això no funciona igual.
2: No, per això.
1: Això sabem que la fibra afegida no funciona igual que la fibra que forma part natural dels aliments. El llibre Beber sin set, Guia para elegir bien lo que bebes, es parla absolutament de totes les begudes que podem trobar a un centre comercial, a una gran superfície, a qualsevol botiga. Es parla de begudes energètiques i isotòniques, que ara en parlarem, del gazpacho i dels caldos, de les begudes vegetals, perquè ens entenguem, és allò que en diem llet de civada, llet d'arròs, el que sigui, de les begudes detox, que sembla que no gaire detox no són, de la llet, de l'alcohol, vaja, i sobretot també, evidentment, de l'aigua. Hi ha molts temes a tractar. Comencem, per exemple, les begudes detox, que també forma part una mica de la confusió que tenim els consumidors quan ens enfrontem a una beguda, ja sigui en un supermercat amb una etiqueta o ja sigui en un bar que promociona beguda detox, i ens pensem que si consumim aquella beguda d'alguna manera estranya, el nostre cos es desintoxicarà i es detoxificarà.
2: Ja portem 5 o 6 anys amb el mantra que està molt bé aprofitat per la indústria, no? Perquè sembla que beure vegetals, no?, concentrats i cada dia, pues és una cosa que nos darà salut, però no nos da salut, i llavors si pot incluso perjudicar-nos. Per què? Pues perquè tienen ácido oxálico.
1: Si vols parlar en castellà tota l'estona i estàs més còmode, no pateixis, de veritat.
2: Si me lanzo...
1: Sí, home, sí, que estaràs més còmode. Sí.
2: Bueno, el caso es este, ¿no? Que cuando tomas espinacas crudas, cuando tomas apio crudo, cuando tomas y lo mezclas, lo trituras y te tomas medio litro mezclado con frutas, pues resulta que vas a ingerir ácido oxálico a manta. Y luego algo que te piensas que es sano y saludable, pues se va a convertir en un problema, porque el acúmulo es dañino para nuestra salud. Luego aparte está lo caros que son. Y segundo, que pueden hacer un halo. ¿Un halo qué significa?
1: ¿Qué vol dir?
2: Esto significa que yo me bebo cada mañana mi zumo o batido detox, y el resto del día, como ya me he desintoxicado, pues me tiro a
1: el
2: bacon o las patatas fritas o lo que sigui. Es decir, tienen estos dos problemas, ¿no?
1: I evidentment no fan cap feina per detoxificar ni el fetge ni els ronyons, perquè el cos ja té els seus propis mecanismes.
2: Tenim el ronyó, tenim el fetge, i para... si estàs intoxicat tienes que ir a un hospital a urgències para que te fuercen la diuresis y te desintoxiques.
1: Sí, que si necessites detoxificar-te és que tens un problema de salut greu, eh? Exacte.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Segons l'IDESCAT, el PIB català va créixer el 2,9% durant el primer trimestre de l'any per sobre de la mitjana espanyola i també de la zona euro. I en aquest, precisament en aquest context, el govern ha posat en marxa el nou Pacte Nacional per la Indústria. L'executiu ha rubricat el pacte amb agents socials i econòmics, un pla que, per la Generalitat, contempla destinar prop de 5.000 milions al sector fins l'any 2030. Lorena Enns.
2: El govern perfila el nou full de ruta per transformar la indústria catalana. L'executiu pretén fer el sector més competitiu, sostenible i resilient. El nou pacte nacional contempla una bateria de fins a 200 mesures per incentivar el teixit industrial, per adaptar-lo als nous reptes tecnològics. Per dur-ho a terme, l'executiu invertirà 5.000 milions d'euros, tot amb l'objectiu de posicionar Catalunya al capdavant de l'economia nacional i europea. Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya. Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
2: El port de Barcelona ha estat l'escenari des del qual agents econòmics i socials han exhibit el consens del pacte, un document fruit de l'acord també entre el govern i els grups parlamentaris.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: I ara una mica de música.

0: Laila. T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. bibliotecavirtual.diva.cat.
1: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.
3: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
1: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
0: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
1: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes.
3: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha. 3, 4...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra, té, toma i daca, daca! Ole! Ole!

0: Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Trufo copa.
2: Què vols tu? Un ou ferrat?
3: Les 20. Canto les 20. Bon. Mira, és que jo
2: no he vist que ous ferrats a mi. Mai, no, mira, mai, mai. No em sentim. Res,
4: res. Vols que t'hi ha posat? Jo, un ou ferrat.
3: Vaig a va.
4: 100 pel.
2: Què? Una truita?
4: 1.000. 2.000.
2: Et vols una truita?
3: 5.000.
2: Sí. Les pares paquetes.
3: Què més t'hi vas?
2: Acompanyant pa.
4: La finca, la finca.
3: La finca.
2: Si no tens finca. Sí, no tens ja.
4: Ni pensar,
2: de cap manera.
4: Mascle. Ala, xaval, que t'he guanyat.
2: A la carrera.
4: Vinga, va.

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles, fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de convivir amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia. De poemes i cançons.
3: Federico García Lorca va néixer a Fuentevaqueros, en el seu d'una família benestant, el 5 de juny de 1898. Els seus biògrafs diuen d'ell que ja de ben petit mostrava la seva habilitat per aprendre cançons populars. De ben petitet escenificava en miniatura oficis religiosos. El 1918 publica el seu primer llibre, Impressiones y paisajes, finançat pel seu pare. El 1920 s'estrena en teatre amb la seva obra El maleficio de la mariposa. El 1921 es publica Libro de poemas i el 23 s'escenificaren les comèdies de titelles La niña que riega la albahaca i El príncipe preguntón. A l'any 1927, a Barcelona, va exposar per primer cop els seus quadres. El 1929 marxa a Nova York. Aleshores, ja s'havien publicat alguns dels seus llibres, com ara Canciones i Primer romancero gitano. Aquesta última és la seva obra més popular. Pequeño vals vienes. En Viena hay 10 muchachas. Un hombro donde solloza la muerte. Y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Hay Este vals con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano.
1: Radio La Sacra.
3: Que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals. Este vals. Este vals que se muere en mis brazos. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals. Este vals de quebrada cintura, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que te tenga cabeza de río. Mira qué orilla tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Y en las ondas oscuras de tu andar, violín y sepulcro, las cintas del vals. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Toma este vals, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia.
4: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
5: I doncs?
4: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
6: No és molt habitual.
4: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
7: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
4: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.
8: Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
2: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-se, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars. Es fan en unes 2.000 hectàrees situades al voltant dels nuclis habitats. Jordi Barranca.
2: Al COPAT, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, ha començat els tractaments contra el mosquit, un dels maldecaps a l'estiu en aquesta zona. L'objectiu és actuar contra les larves i reduir la presència a les zones urbanes durant l'estiu. Rubén Viernes, vicepresident del COPAT.
3: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i aquesta campanya ve finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta. I sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
2: Els treballs han començat a la Mida Alta Esquerra, en punts de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea de Tebre i Riumar, a la comarca de la Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentraran a la Mida Alta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Pop Planó del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en aquest cas el Montsià. El tractament s'aplica durant els matins.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Busca, compara.

0: Fa Emma.
1: 012, la millor resposta.
2: Mira aquest pis, reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
3: Però el preu és massa alt, no et sembla?
2: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
1: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: El secret de l'amor. Xavier, 42 anys. Mariona, 38 anys. 8 anys casats.
7: Jo me'n recordo que ens havíem plantejat alguna vegada de casar-nos, però sempre ho deia amb broma, fins que un dia em va convidar a sopar, i quan estàvem a les postres, doncs em va treure un anell davant de tots els cambrers i em va fer molta vergonya i em va preguntar si em volia casar amb ell. Clar, jo em vaig quedar molt sorpresa, però li vaig dir que sí, que no volia pensar més i que sí.
8: Va ser un dia inolvidable i cada un dels aconteixements que anaven passant pues era com una nova sorpresa. Les famílies, els amics, la gent estimada. Va ser un dia que mai oblidarem. La tenim retratada en un bonic àlbum fotogràfic. I bueno,
7: jo me recordo que estava super nerviosa. O sigui, i ell també, encara que no ho digui, ell em va confessar que estava molt nerviós. Me'n recordo perfectament quan em vaig vestir de núvia, com em van portar al ram. Me recordo que anava a agafar del meu pare del braç quan vaig entrar a l'església, els nervis, però bueno, va ser un dia irrepetible, no? I tinc tots aquests records guardats i em va fer moltíssima il·lusió.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

parlem de Françoise Hardy i aquesta cançó de Tullar la Son. Tots els nois i les noies van agafats de les mans, però que ella estava molt sola i no sabia res de l'amor. Una cançó que va gravar i va aparèixer per primera vegada amb el single Oh Oh Chérie, escrita per John Holiday. I aquesta cançó, la de Tullar la Son et les filles, estava a l'altra cara del disc, a la cara B. Tot i així va esdevenir un èxit musical i va liderar a França doncs tot el que llavors s'anomenava música ye-ye. Aquesta cançó va estar interpretada per el grup d'aquí, el grup català, els

0: Jaume Escala versiona Tu le garçon et le fill de François Hardy.
1: Totes les noies i els nois pel carrer i s'agafen les mans. Totes les noies i els nois del meu temps

fora jo, sol estic amb dolor pels carrers, però jo sol estic

abrita. Totes les noies i els nois que veig al carrer somien el demà. Totes les noies i els nois que van de la mà saben què vol

0: s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut, es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
0: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Vida entorn a la ràdio i a la música.
3: Emissora municipal de Vila-sacra.
4: Independència, imparcialitat i integritat.
3: Emissora municipal de Vila-sacra.
5: La municipal.
6: What? Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
7: Hola! Oh.

0: ¿Sabías que...?
1: La medusa Cassiopeia xamachana, coneguda com a medusa invertida, caça a les seves preses fent servir un mètode molt curiós. Llença una quantitat de mucositat amb verí a l'aigua. Aquestes estructures es diuen casiosomes, les quals poden matar les seves preses i són responsables del fenomen conegut com l'aigua punyent, que afecta a busos i surfistes que tenen una sensació de picor en la seva pell. En realitat, aquest picor són els casiosomes matant les cèl·lules de la seva pell. La medusa invertida descansa sobre els manglars i amb els seus curts braços o tentacles cap amunt. I encara que el verí llençat per aquesta medusa no és prou fort com per matar un ésser humà, una exposició excessiva pot ser molt perjudicial.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 €. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 €. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
3: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la 7a pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agraden molt aquests llibres perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
4: Sentim la comunicació local.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats esdevé un factor clau, però el sector desaccelera a Catalunya i també a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
2: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
3: En moltes zones d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua, una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
2: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
4: Va,

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Aviam, sóc la Maria Santapau. Avui he rescindit després de les sardanes. Bueno, explicarem més coses sobre l'aire de les cases de pagès. A principis dels 50, car moltes i moltes cases no tenien aigua corrent. I anàvem al rec a buscar l'aigua neta, no, al rec al font l'aigua per cuinar, parella de lledes, a vegades buscar aigua fresca per dinar. Però almenys cada dia em fa una quantitat d'aigua fresca al font. I que totes les cases hi havia una bassa, que llavors com que plovia, més sovint, la bassa s'emplenava, i les vaques hi anaven a veure, i anaven a buscar l'aigua bruta. I a la bassa, vinga, gallesades d'aigua cap a casa, i a casa ja tothom tenia una prova, una mica dolça, per rentar-se les mans, per veure el porc, per rentar els plats, sempre amb el prou al foc, que hi és aigua calenta per rentar els plats, foc estiu i hivern, i mira, i llavors quan anàvem a la font ens trobàvem a vegades amb la veïna i tenia a vegades algú que venia a buscar un quantitat d'aigua fresca per dinar i a vegades la conversa era ostres, ai, se m'ha aixecat a casa perquè haig de posar l'allò al foc i encara no... I, ja és tard, haig de posar l'allò al foc i encara vinc a venir a buscar aigua. I altres vegades tenia que una mica la xerrada, no pas massa llarga, perquè sempre hi havia la pressa d'anar cap a casa. Deia, ostres, he vist passar l'altre d'un menescal, no sé pas on podia anar. Diu, sí, potser que ens han petit que té una vaca del preny de l'altre. Ostres, així és que ara potser avui ens ho hem d'ajudar, com ho faran, per llaurar ara que hi ha tanta feina. Oh, bueno, hi ha una altra vaca, ja tenen una altra vaca que en sap. O, per exemple, ostres, he vist passar l'altre del metge, no sé pas qui hi ha malalt perquè hi ha cap aquí dalt, hem veïnat. Ai, no sé pas. Venen coses que es deien a vegades a la font. O sí, veiem pas al mercat dilluns, amb el Polot. O sí, o no. O ja tinc pollastres, no tinc pollastres. I així. I bueno, i eren poques les cases que tinguessin aigua i eren moltes la gent que se trobava a la font. No era tant com la parada de la llet. La parada de la llet era més colla. Jo era cada dia. També era una espècie de trobada diària a la parada de la llet. I el dilluns, per exemple, hi havia les notícies del diumenge del jovent. Les deien, saps, fulano, aquella noia, que t'ha renyit. Ah, què dius? Et fots? Sí, sí, ha renyit. I aquell altre... L'altre dia vaig veure un noi que l'anava a acompanyar. Ah, sí, ostres, tu, es feien pas. I aquell altre, la Juanita, li va ballar tots els balls amb el mateix. Ai, senyal de festeig. Mira, i la Lluïsa, l'altre dia, diuen que ja va anar a seure amb butaca. Si anava a seure amb butaca quan anava a la cine, senyal de festeig. I coses així. I, bueno... I a vegades la parada de la llet era com una emprenyada, perquè sempre cada dia mirava si la llet era dolenta per l'estiu, perquè era molt, molt delicada. A vegades la vien tornar, jo no sé aquella llet, si feien formatges o la llençava, no s'ho bevia, no sé com feien de llet, no s'ho bevia gaire. Sí, i després a vegades explicaven, ostres, a vegades explicaven el que havia explicat el rector diumenge. Hòstia, ara fa tota una cridada avui, rector, perquè no fèiem com gaire bé, sempre hi havia coses que no anaven bé, o perquè la mainada va anar al jovent, feien una pel·lícula de 4R, que deien, i havia anat al jovent, molt de jovent, llavors el rector ja el diumenge ja ho deien, ho ha tirat a l'Eglésia i avall. I per exemple, hi havia les amonestacions, també, a l'Eglésia, i deien, uita, aquells a casa no s'han amonestat ja. I tots feien amonestar, fulana, sotano, i el nom, sí, per part del seu matrimoni, i això, bueno, mira, coses.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
5: Xupa, xupa, traca, traca.
1: Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.
12: Places limitades.

Què has de fer si hi ha aiguats i inundacions? No aparquis en rieres o zones inundables i allunya-te'n. No travessis ni a peu ni amb cotxe zones inundables o passos subterranis. L'aigua se't pot endur. No baixis a garatges o zones on s'acumuli l'aigua. Evita circular per camins i vies secundàries prop de rius i rieres.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
7: Ole! Comença a haver-hi nivell.
8: Iaia!
9: Mana!
8: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
9: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
8: Un eclipse?
9: Sí!
8: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
9: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
8: I a quina hora?
9: A 8:45. Que no ho sabies?
8: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
9: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
8: I anirem junts, iaia?
9: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
8: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
9: Bé. Quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
8: Ah, sí?
9: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Cristina Bec, pagesa de Castelló d'Empúries.
1: Bona, sóc la Cristina Bec, tinc 28 anys i sóc d'aquí del poble de Castelló d'Empúries. Sóc pagesa i ramadera. Jo vaig començar aquí a casa el 2012, em vaig incorporar com a dona jove i agricultora. L'únic que des de sempre tenia força clar que és, bueno, que a mi m'agradava tot el món, no? Tot el ram que venia de família. Llavors, com vaig donar el meu cop de cap i vaig dir vull estar a casa, va ser el 2012, quan després de fer, bueno, fer un cicle formatiu que no té res a veure amb l'agricultura, vaig començar a ajudar el meu pare arrel de quedar-me, bueno, sense feina perquè havia quedat, bueno, s'havia acabat el contracte de treball, i llavors vaig començar a implicar-me més a casa, i ja des de llavors que aquí em vaig quedar.
0: La Cristina és mare d'una nena, la Carlota. Això no és cap impediment per combinar les feines del camp i de la granja amb la família.
1: El meu dia a dia a la granja és estar, bueno, primer amb els pollastres, fer la ruta habitual de controlar les baixes, perquè en una granja intensiva com és aquesta de pollastres d'engreix sempre hi ha baixes, i fas la ruta i comproves que tot estigui correctament, ja que la granja és automatitzada. I aquí la part de la granja de pollastres està finalitzada. Llavors hi ha la part de la granja de gallines, que són gallines camperoles, les felices, diguéssim. I llavors allà tens una mica més de feina, ja que has de treure els ous, has de mirar també que estigui tot bé, que estigui correcte, no tinguin cap problema. I llavors, clar, entra la fase, en el meu cas, que em faig, bueno, preparo les comandes i me'ls reparteixo. Llavors, clar, aquí hi ha una mica més de procés, no?, de feina, i llavors també, doncs, sempre li faig també l'orella a l'ullada en els vedells, que tot i que els vedells d'engreix són del meu pare, però, bueno, al final l'explotació tot és conjunt, encara que, diguéssim, treballem amb noms separats. Cada època té el seu moment. Ara, per exemple, tenim tots els camps sembrats, i a partir d'aquí ja vas empalmant una cosa amb l'altra i ja te'n dones compte que ja estarem en plena campanya de collir.
0: En quant a la seva relació amb la feina i els homes, la Cristina no s'ha sentit mai discriminada per qüestió de sexe, però reconeix que encara queda molta feina per fer.
1: Jo, personalment, en el món agrari no he trobat cap discriminació, és més, al revés, no? Hi ha molta gent que diu, ostres, ets dona, treballes, com dius, treballes de pagès, no? Sí, és la meva vida, és el meu ofici, i ho faig amb molt d'orgull. També trobes que hi ha gent que et diu, però si és que és molt sacrificat, i bueno, i són moltes hores. Al final, jo, el meu concepte és, si tu una feina la trobes que és sacrificada, és dura i és un rotllo, canvia d'ofici, perquè no és el no t'agrada, no és la teva vocació. En el meu cas això no em suposa cap sacrifici, no? No he sentit mai discriminada, a més fem qualsevol feina. Si s'ha d'agafar el tractor, agafes el tractor. Si has de treballar a mans, encara que faci una tramuntanada, ho fas, no? Fa un parell d'anys estàvem podant en ple hivern, perquè la poda es fa a l'hivern, amb un pet de tramuntana que espantava i estàs allà. Vull dir, fas el que realment es necessiti, no? Jo, personalment, aquí a Catalunya, sobretot, no he trobat cap noia, perquè fem trobades amb dones rurals, i no he trobat cap noia que tingui algun problema de discriminació, no? Però en alguna trobada que s'ha fet a nivell estatal, sí que m'he donat compte que hi ha certes zones, com sobretot principalment Andalusia, o Extremadura, inclús a Galícia, que les dones estan com, bueno, com arraconades, no? Són dones que estan al dia a dia, estan allà també a pic i pala, però no hi són presents. És a dir, inclús algunes estan treballant i no ni cotitzen, no? I treballen a l'explotació i al dia a dia, però estan com apartades. I algunes d'aquestes, alguna trobada que hem fet, comentaven que, no, és que clar, nosaltres no podem estar davant. Coi, per què no? Jo tinc l'explotació, sóc titular jo. Si jo sóc titular, tu també ho pots ser. I, bueno, tenen encara una mica el rol, diguéssim, com a l'antigua, no? De dir, l'home és el de davant, és el que ha de portar l'explotació i és el que ha d'estar a nom de l'explotació. Quan realment, al final, moltes explotacions de tot el país hi han dones a dintre treballant-hi. Primer plano o segon plano, però hi són.
0: Veient com la Carlota gaudeix a dalt del tractor i amb els animals de la granja, la continuïtat de l'explotació està gairebé assegurada en mans d'una altra dona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Ei, com estàs?
5: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. La ciutat de La Habana, capital de Cuba, l'any 1842, al Café La Lonja del carrer O'Reilly, es va interpretar la primera habanera, El amor en el baile. Connectem per via telefònica amb el nostre corresponsal a La Habana.
1: Molt bon dia des del carrer O'Reilly a La Habana Vieja, on es va interpretar la primera habanera. Avui aquí fa molta calor. Aquesta primera habanera va estar documentada amb partitura impresa el 13 de novembre de 1842 al diari local La Prensa. Segons molts investigadors, tot això va ocórrer uns mesos abans de la publicació. El gènere habanera sorgeix de posar veu a la contradansa criolla, una contradansa, a més, interpretada en temps pausat i melodies suaus que en aquell moment, no pas com ara, es ballava.
0: Martí, aquesta música que escoltem de fons és una habanera? Potser és El amor en el baile que ens has citat abans?
1: No, el que sentiu de fons és música popular d'aquí, a Cuba. És habitual trobar músics tocant a locals d'oci i restaurants, però habaneres poques. En l'estona que portem voltant per aquí hem pogut escoltar l'habanera 20 anys, però de moment cap altra. Penseu que a Cuba s'han desenvolupat multitud de gèneres musicals com el bolero, el dansón o la rumba. I realment l'habanera actualment podríem dir que ha quedat en segon pla. El que sí ens ha quedat clar és que l'habanera va néixer a Cuba, pel que sembla per primera vegada en aquest carrer on ens trobem ara, quan a algú se li va ocórrer la idea de posar lletra a les melodies de la contradansa. La contradansa, per si no ho sabíeu, és un... ara no, era un ball de moda. Només instrumental, però que en algun moment va incitar algú a posar-hi lletra. Us ha informat Martí Bacardí per Noticiari d'Havaneres des de La Habana.
0: Moltes gràcies, Martí. La primera habanera documentada va ser interpretada al Café La Lonja de La Habana cap a l'any 1842, donant peu al primer gènere musical que des de Cuba va tenir repercussió internacional. De l'origen del gènere i del seu traspàs a Europa en parlarem en altres ocasions. Tanquem la notícia d'avui tot escoltant un fragment de la primera habanera, El amor en el baile, d'autor anònim, interpretada per la cantant cubana Lubi Provedor.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: 012, la millor resposta.
3: Filla, portes gairebé 2 hores enganxada al mòbil, ja n'hi ha prou, no?
4: El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim 1 hora al dia d'esport moderat. Amb l'esport, no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'esforç, el respecte, el compromís. Informeu-vos de l'oferta d'activitats esportives que hi ha a Catalunya per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
5: El gener del 2025 es va presentar el projecte del Telecamina de Vallter, el que serà l'únic accés al parc natural. En aquests moments, el document encara es troba en fase de redacció. Plataformes com Defensem Ull de Ter continuen alçant la veu per obtenir respostes sobre el que podria suposar el Telecamina per l'entorn natural. El full de ruta contempla, segons diuen, la privatització de l'accés al medi natural i la massificació de la zona. Sant Miquel de Campmajor ha presentat el projecte de rehabilitació integral de l'antiga fleca del municipi. L'edifici es convertirà en un espai amb una agrobotiga, bar i punt de trobada, mantenint els elements històrics com l'antic forn. L'actuació té un pressupost de 440.000 euros i una durada prevista de 12 mesos. La descoberta del jaciment del monestir visigòtic de Magrigul ha permès confirmar l'existència d'un complex religiós dels segles 7 i 8 al Mas de Montjó i de Baix, a Roses. Les excavacions arqueològiques han tret a la llum dues esglésies visigòtiques i diverses tombes, unes troballes que aporten nova informació sobre la història antiga del municipi i que obren la porta a futures investigacions per localitzar una possible tercera església documentada als arxius històrics. Open Arms inaugura a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona l'exposició Open Arms, una missió contracorrent. Coincidint amb el desè aniversari de l'entitat d'acció humanitària, l'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol. Maià de Montcal celebra la seva Festa del Roser amb un munt d'activitats per a tots els públics. Nosaltres vam assistir a una de les més icòniques, com la baixada dels carretons. Des de l'organització asseguren que totes les activitats han tingut un èxit rotund. Sant Julià de Llor i Bonmatí ha tornat a convertir la baixada de carretons en la gran protagonista de la seva festa major. Aquest cap de setmana, el municipi ha celebrat la tercera edició d'aquesta activitat, que continua consolidant-se com una de les cites més esperades. La baixada ha reunit enguany un total de 17 carretons inscrits, una xifra que supera la de l'any passat i que confirma el creixement constant de la iniciativa.
6: És l'hora del pati.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Tanca els ulls.
3: I parlant d'emocions.
4: 84.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
7: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, en joc.
6: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
8: Ven a Ocasión Plus.
9: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
10: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
11: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
12: Vale.
13: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Abans, quan va sortir la tele, me'n recordo d'on deia, hòstia, la ràdio, la ràdio. I la ràdio tota la vida serà la ràdio. Perquè una dona que seu treballarà farà la feina i escoltarà la ràdio. Si ha mirat la tele, no farà la feina. I és ben veritat. La ràdio, encara de tota la vida, sempre serà la ràdio. Perquè, dir una cosa, jo no sé que en compte ningú ni haig d'anar en compte de res, però penseu que la tele cansa. Que cansa la tele, i a mi em sabrà molt de greu per les empreses que aguanten la propaganda. Perquè ara mateix vaig a un programa de televisió i es foten 7 minuts de propaganda i comença a una pel·lícula, per exemple, cas, comença la pel·lícula i cap d'un minut tornen a fer propaganda. Home, no fotem. Cansa. I et acaba això, et cansa, et cansa. I la ràdio, sempre la ràdio. I després hi ha una cosa, la ràdio. Ara mateix el temps que fan sardanes o coses, que parles amb la gent. O sigui, amb la tele tu veuràs un programa i tu diràs, me caso en dena. Ara jo diria això, aquest li diria això. Però esclar, i no pots fer-hi res. Però la ràdio directa, se la va dir tal com és, tu pots parlar, pots telefonar i pots parlar del problema que parlin, del que sigui. Molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Busca, compara.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Hola, em dic Berta i us vull recomanar el llibre Space Drum, escrit per Eric Quaresma alias Calatros i il·lustrat per Cristina Jorge i editat per Planeta Còmic. Space Drum tracta de que en aquesta història tothom té una segona persona. Hi ha un noi que intenta treure la seva persona però no pot. Us el recomano perquè a mi m'ha agradat molt llegir-lo. M'he divertit mentre el llegia. És molt fàcil d'entendre i a més és en format còmic i els dibuixos són molt xulos.
5: Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar el llibre Sakura, la caçadora de cartes. Especialment a tots els que us agradin les històries fantàstiques. Està creat pel grup Clamp, que són un grup de 4 dibuixants de mangas japoneses. Es tracta d'una col·lecció de mangas sobre les aventures d'una nena que es diu Sakura Kiramoto, junt amb la seva millor amiga Tomoyo Daidoji. La versió traduïda en català són 12 llibres. La Sakura és una nena de 10 anys que viu a Japó i que es troba un llibre que es diu The Clown a la biblioteca del seu pare. Les cartes que hi havia dins del llibre havien anat volant i apareix el guardià de les cartes de Clown, en Kirobaros. La Sakura té una missió per capturar les cartes acompanyada dels seus amics. El meu personatge preferit es diu Yukito, un amic de la Sakura. En Yukito va néixer el 29 de juny i la seva assignatura preferida són les matemàtiques. Li agrada molt el color blanc. Sé moltes més coses, però no us les explico perquè les pugueu descobrir vosaltres. Espero que us hagi semblat molt interessant.
6: Pendents aquesta hora d'ahir.
7: Hem vist el mogollón de policies.
8: Justament notícia ara el sentiu per sobre la meva posició. Està passant un helicòpter.
9: Vull dir que la ràdio s'escolta, eh?
6: Departaments de comunicació.
10: Serveis informatius.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern ha presentat protocols per protegir els treballadors dels efectes de les altes temperatures. L'any passat a Catalunya es van detectar 124 infraccions relacionades amb l'exposició a la calor extrema. 9 d'aquestes es van registrar a les comarques de Lleida, coincidint amb la campanya de la fruita. Pepa Sant Genís.
4: La més greu és la que es va imposar a l'empresa responsable de la finca de fruites al Carràs, on va morir un temporer que treballava a 40 graus. Paco Ramos, secretari del Departament de Treball.
5: No es va complir en la pràctica del protocol, llavors es van incorporar dues sancions greus. Acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
4: Per prevenir els efectes de la calor en el treball, el govern de la Generalitat ha presentat els protocols que ha consensuat amb diferents departaments i que tenen com a objectiu adaptar-se als diferents àmbits laborals. En el cas de Lleida, a l'agrari, Núria Guiljado és la directora general de Relacions Laborals.
6: En el cas específic del camp, el primer és prioritzar les mesures organitzatives i per tant doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és intensa.
4: En aquest sentit, d'entrada faran inspeccions a 123 empreses de Catalunya, majoritàriament de l'agricultura i la construcció, per comprovar si disposen d'aquests protocols.
7: Agència Catalana de Notícies.
8: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Brilla amb llum pròpia al Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda visita.

0: Estem vivint temps complicats. En aquesta dècada dels anys 20 del segle XXI. No he de dir jo a ningú on anem ni com acabarem. El canvi climàtic és greu, irreversible, diuen els entesos. El Covid, que no ens ho està posant fàcil. El tema d'Ucrània i les seves desconegudes conseqüències hores d'ara. En fi, la fam del món, les injustícies i altres guerres que no hi ha manera d'acabar-les, de les que podem parlar un altre dia si tenim temps i se'ns permet. Tot i aquest present tan confús, amb aquest interrogant tan gran, encara disposem d'un privilegi. Un privilegi molt important per a la nostra vida d'avui. Sí? Nosaltres podem decidir. Podem decidir com volem viure aquests moments i en companyia de qui. Podem decidir com alimentem la nostra ànima i el nostre cervell diàriament. I el més important, ho podem decidir de forma lliure i aquí sí que sense cap condició. Dit això, només nosaltres som responsables de les nostres sensacions.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: I a casa, més content que un gínjol.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Si no t'agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pituanaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Novament s'ha presentat un cel serè en conjunt durant el matí arreu del territori, si bé en el sector del litoral nord, a la Costa Brava, hi ha hagut alguns bancs de boira i alguns núvols baixos que en alguns moments del matí han fet la guitza en aquest sector i han deixat el cel una mica més tapat. Així doncs, durant el matí encara tindrem algunes restes de nuvolositat i ens creuarà les restes d'un petit embussament d'aire fred que podria deixar quatre gotes a punts de les Terres de l'Ebre i també de l'interior de Tarragona. Serien en conjunt quantitats minces de precipitació, però quedaran aquestes restes de núvols a primeres hores del matí. Després, de cara a la tarda, novament tindrem un sol esplèndid arreu del territori, tret del sector del Pirineu Occidental, on es podrien donar encara alguns ruixats de tarda, especialment concentrats cap a la Vall d'Aran. Les temperatures màximes encara a ratlla a l'espera de l'arribada d'aquesta massa d'aire més càlida que ens arriba del nord d'Àfrica i que ens portarà de cares al cap de setmana i inicis de la setmana que ve un ascens molt important de la temperatura, unes temperatures molt altes tant de dia com de nit. I de cares a dilluns tindrem temperatures molt altes, valors que podran arribar fins als 40 graus en alguns punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

0: I parlant d'emocions.
1: 5.
2: Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí hi ha la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49,5 €.
3: Hola a tots i totes.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Climent Sescebes.
1: Sant Climent Sescebes, de vinyes voltat, amb el clos d'ullastre fent-li de capçal. Una rambla nova on tots els soldats, havent trencat files, retarden el pas. Si carrers i places els has disfressat, amagant les pedres a força de calç, mantens l'harmonia doblada dels arcs davant la capella de Sant Sebastià, oferint memòria de l'antic portal. Sortim Vilanfora per veure'n els camps amb els verds que titllen damunt els sembrats. Vilortolí penja a l'altre vessant amb cases colrades i malves reials que adrecen gallardes, vermells i morats. El Maní dispara verticalitat i Santa Fe es troba al fons d'una vall on els ocells canten verges soledats. Sant Climent Sescebes us posa a l'abast tot el que els meus versos intenten glossar.
2: En el 107 de la FM,
3: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Atenció!
5: Imagina veure des de la teva finestra un horitzó sense límits.
6: És Ràdio Vila-sacra.
7: Això sí que és vida!
8: Yeah!
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. Ja has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocar d'ulls, que és el seu cumpleanys.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpresa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roca alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Joder, ¿cómo se lo

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Et veig molt rejuvenida.
11: Trio Ràdio Vilasacra per alimentar el meu cervell.
12: No hi ha res amb més orgull.

0: tot l'orgull.
1: Cada uno según su capacidad y todos contentos.
2: És bo recordar això, eh?
3: Carai, i tant que sí, i tant.
2: Un fotimer de coses, un... tantes que no sé. El que també vull recordar és el núvol.
4: Però sabeu què es va fer, eh?
3: Hey, yeah.
4: Sabeu què va passar?
3: Hey, yeah.
4: Que es va fotre un núvol a Garriguella, va fotre un núvol.
3: Ony,
4: I... I d'una hora i quart que va durar, va fotre un núvol.
3: Hey, yeah.
4: Potser el van veure 8 minuts. I de... a davant de l'eclipse, l'eclipse, de fet, també va fotre un núvol. I vàrem estar de sort perquè algunes vegades el núvol s'aprimava i feia de filtre i el veia sense ulleres.
3: Hey, yeah.
4: Sí, però... va fotre un núvol, molt poc rato, més en va sortir una, va fotre un núvol, i... va fotre un núvol, i... tornant a repetir, no ho sé. Un núvol! Un!
3: Hey, yeah.
4: Va estar una hora al cim del núvol, davant del sol tapant-lo. És curiós, eh?
3: Cony, haguessis anat a Sant Pere de Rodes?
4: Sí, home, però jo a Sant Pere de Rodes què havia d'anar-hi a fer?
3: Cony, allà tindria que veure-ho molt bé, home.
4: Sí, sí. Bueno, després la temperatura va baixar quasi 2,5 graus, quan es va formar la part fosca, diguéssim, a les 11 i alguna cosa, va baixar 2,5 graus. Fixeu-vos bé, perquè va fotre un núvol per la lluna.
3: Sí.
4: No és pel núvol, perquè el núvol es fotrà davant del sol i no baixarà, però es va baixar 2,5 graus. Va estar bé, mira, va ser una cosa, doncs, mira, que no ho veurem mai més, perquè d'aquí 28 anys es repetirà, o 26 anys es repetirà, però va fotre un núvol. I repetirà al vespre. O sigui, un núvol! Un!
3: Sí.
4: Mira, tu alguna cosa s'ha de parlar, no hem pas de parlar tot el dia del Barça, no?
3: Ei, no
4: clar, sé. Que trevia foc, cony.
3: I tant que trevia foc, i tant.
4: Trevia foc i fumpa les orelles.
3: Ja han fet el crit de Tarzan?
4: No, ara no, vinga.
3: Fes-ho, fes un moment.
4: No, farem la bona després.
3: No, fes-ho ara, va.
4: No, és que no l'he fet, jo no l'he fet mai el crit de Tarzan, home.
2: Però a veure, si, no l'has fet mai?
4: Mai. El salt del tigre sí, però...
2: Ara ho fas bé, ara.
4: M'has sentit bé ara, no?
2: Ara, perfecte. A més, veig que tens la capacitat de fer-lo i, a més, fer comentaris.
4: Escolta, te'l torno a repetir, va?
2: Vinga, a veure.
4: Vinga, va, 1, 2, 3.
2: T'ha sortit una mica més...
4: Un agradat, eh?
2: Sí, però aquest t'ha sortit una mica més desafinat, eh?
4: Vinga. Anem pel sant del dia.
2: Anem-hi.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar. Sense de la inglés.
7: Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
8: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic de sentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, és clar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
0: Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
6: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Hola, com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
5: I tu? T'has connectat? Connecta.
6: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
7: Connecta't.

0: Cablejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: informació, música, entreteniment.
1: Actualitzem.
2: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
2: Escolta. Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
3: Què necessites avui?
4: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, ambient càlid i, de fet, encara s'ha d'anar accentuant més aquesta calor a mesura que passin els dies del cap de setmana, en el cas de Girona. Avui, un o dos graus més que ahir tindrem, per tant, ja estarem fregant els 33, 34 graus a la Baixa Garrotxa, també cap al Gironès, al Pla de l'Estany, l'interior de la Selva i del Baix Empordà. A més, arran de mar, amb una miqueta més d'humitat que ahir, per tant, més xafogor encara, si cap i sempre, amb aquest cel que comportarà pocs núvols aquesta nit passada, també fa poca estona encara que hi ha algunes gotes de fang a prop de la Costa Brava, però tot això serà història. De fet, avui tampoc esperem que es formin tempestes al Pirineu. Cap de setmana que serà més calorós. Atenció al diumenge, gira el vent cap a Garbí i, per tant, serà fàcil assolir els 40-41 graus a moltes viles de la Garrotxa, del Pla de l'Estany, de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i del Gironès. Una calor extrema per començar l'estiu astronòmic. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
10: Bon preu i esclat.
11: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
12: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
13: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
14: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
15: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
16: Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
17: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.
18: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
19: Sí.
20: Bé.
21: Fem salut.
22: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
23: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
24: I parlant d'emocions.
25: 26.

0: i parlant d'emocions.
1: 45.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració. La fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, part de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
8: Places limitades.
9: Ràdio Vilasacra.
10: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
11: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
12: Ràdio Vilasacra.
11: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
12: Ràdio Vilasacra.
13: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
14: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Deia que estava firmat. El document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
2: El primer punt del memoràndum d'entesa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre.
3: Salut i força, canuts!
4: Xica, tica i ballarica.
5: Per la màgia del moment.
4: Balleu, balleu.

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Llibres de ciència.
5: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
6: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: I'm John Lennon, and I tell you that here in Yorkshire, listening to Radio Villa Sacra.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
2: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
2: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.
3: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem. Amb alegria. En ritme. Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una bona tassa de xocolata desfeta i un poema. Això és el que ara tindreu el gust de sentir. Comencem?
3: Hola, sóc la Lucía Alonso Saló. El poema que he escollit es diu Xocolata de Seta i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt la xocolata desfeta. Xocolata despesa. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent, en xicra o en tassa, prou que ho diu la gent. Mai no n'hi ha massa. Si poden sucar galetes, melindrós o bé un tros de pa, és bona al matí. I quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espresa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent.
6: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema tan gustós, Lucía. Mentre t'escoltàvem, ens ha agafat ganes d'una bona tassa de xocolata desfeta. Fins al proper embaladit. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, ambient càlid i, de fet, encara s'ha d'anar accentuant més aquesta calor a mesura que passin els dies del cap de setmana, en el cas de Girona. Avui, 1 o 2 graus més que ahir tindrem, per tant, ja estarem fregant els 33-34 graus a la Baixa Garrotxa, també cap al Gironès, al Pla de l'Estany, l'interior de la Selva i del Baix Empordà. A més, arran de mar, amb una miqueta més d'humitat que ahir, per tant, més fogor encara, si cap i sempre, amb aquest cel que comportarà pocs núvols aquesta nit passada, també fa poca estona encara que hi ha algunes gotes de fang a prop de la Costa Brava, però tot això serà història. De fet, avui tampoc esperem que es formin tempestes al Pirineu. Cap de setmana que serà més calorós. Atenció al diumenge, gira el vent cap a Garbí i, per tant, serà fàcil assolir els 40-41 graus a moltes viles de la Garrotxa, del Pla de l'Estany, de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i del Gironès. Una calor extrema per començar l'estiu astronòmic. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
8: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
9: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
8: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
10: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hola, bona nit, que ara fa dies que no us escoltava. Per mi no té, vaja, no té comparació. Molt bé.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions,

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vilasacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme. I he vingut a aquest dinar per ella.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat, perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio, que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, y me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat? M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida, m'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més vull dir que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també, ha sigut una part
7: molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
11: Bueno, doncs pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
15: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
16: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
17: Jo, el que vaig començar, va ser raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
18: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
19: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, i me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
20: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
20: No sé què em passa, tu.
1: Mira.
20: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
21: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. Ah, he arribat, però he passat molt...
22: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en mi el record, vaja, coses negatives no en tinc cap que dir. I una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
23: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
24: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
25: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
26: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
2: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
20: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
3: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com, no sé,

0: passaven els dies vaig veure de que era molt humà i la veritat, a la meva dona l'ha fet un còmplice.
1: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia per casualitat i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
2: A veure, m'ha servit per molt i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dir-se, és que no sé què dir-se.
3: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
4: He trobat uns locutors que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-los. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
5: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
6: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
7: Sentim la comunicació local.
8: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
9: traca, traca. Superfestassa, revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
10: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
9: Superfestassa.
11: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
12: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
13: Xumba, xumba.
14: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digicristal.
15: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
16: Més informació, 972 50 75 23.
17: Places limitades.
18: Hey. Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
19: A veure...
20: Hola, nano.
19: Hola, bon dia.
20: Ja està dit.
19: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure tal l'animat que estàs.
20: Ja està dit. Vale.
19: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
20: Ah.
19: Saps que m'explico?
20: Sí, sí.
19: Això sí que és bo.
21: Ja.
18: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
19: A més, ens trobo que és molt positiu.
22: Això què és?
23: És...
24: El que no hi ha.
25: Un gest i tot comença. És esforç i és aquí. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut.

0: Sabies que...
1: Les faves tendres, consumides com a verdura, són un aliment molt ric en aigua, un 90%, i per tant, pobrament calòric. Són riques en carbohidrats, principalment complexos, proteïnes i fibra. Si es consumeixen com a llegum, posseixen menys aigua i tant l'aportació calòrica com els percentatges de nutrients que conté, lògicament, s'incrementaran. En ambdós casos, les faves aporten potassi, calci, fòsfor, ferro, magnesi i seleni, com també carotens, vitamina A, C, niacina i àcid fòlic. Ara em ve de gust menjar faves.

0: alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
4: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
5: Busques inspiració?

0: Vilassar.es.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ostres, quina ciutat més increïble.
3: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
4: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, matiners.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Des d'aquí, petons i abraçades.
2: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis y administración desleal.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: A Girona han intervingut una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
5: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 perquè incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: De tot a prop de casa.
1: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
2: Pensa en un producte.
3: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
4: Va, per favor.
3: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
5: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
3: Anem?
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Propostes en xarxa.
11: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
12: De Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra. Des de 1993.
11: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: vols deixar-nos un missatge?
1: Imagines tu quantes coses m'he perdut. Bueno, una cosa molt especial que et reconforta. Bona nit.
2: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
3: Pareu bé l'orella.

Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: Les caramelles.
2: Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goigs dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca, de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba el punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.

0: la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Borniol, Sant Pere Pescador.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: Atenció.
1: Atenció.
0: Atenció.
2: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
0: I amb la millor companyia.
3: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
4: Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
3: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
2: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
4: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30 o un 50%, de manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitar molt el producte.
2: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
4: A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
2: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària, Carlota Clavé.
5: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
2: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.

0: Conscienciació.
1: Agència Catalana de Notícies.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Serveis informatius.

0: Sabies que les formigues talladores de fulles cultiven fongs com si fossin agricultores? Principalment del gènere Ata i Acromyrmex, són natives d'Amèrica Central i del Sud i han desenvolupat un sistema agrícola complex que data de fa milions d'anys. Les formigues talladores no mengen les fulles que recolecten, en canvi les usen per cultivar un fong específic en jardins subterranis. Masteguen les fulles per crear un substrat que alimenta el fong, el qual creix i produeix estructures riques en nutrients que les formigues consumeixen. Aquest mutualisme és tan sofisticat que les formigues fins i tot deserven els seus cultius, eliminant fongs invasors i usen bacteris als seus cossos per produir antibiòtics que protegeixen el seu cultiu. Cada colònia, que pot tenir milions de formigues, funciona com una superorganització, amb castes especialitzades, obreres que tallen, jardineres que tenen cura del fong i defensores que protegeixen la colònia.
1: Piscina o platja, tranquil·litat o urbanització, mar o natura.
2: La vida està plena de moments en què has de triar.
3: Ràdio Vila-sacra.
1: Gaudeix-ne.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Al gener del 2025 es va presentar el projecte del Telecamina de Vallter, el que serà l'únic accés al Parc Natural. En aquests moments, el document encara es troba en fase de redacció. Plataformes com Defensem Ull de Ter continuen alçant la veu per obtenir respostes sobre el que podria suposar el Telecamina per l'entorn natural. El full de ruta contempla, segons diuen, la privatització de l'accés al medi natural i la massificació de la zona. Sant Miquel de Campmajor ha presentat el projecte de rehabilitació integral de l'antiga fleca del municipi. L'edifici es convertirà en un espai amb una agrobotiga, bar i punt de trobada, mantenint els elements històrics com l'antic forn. L'actuació té un pressupost de 440.000 euros i una durada prevista de 12 mesos. La descoberta del jaciment del monestir visigòtic de Magrigul ha permès confirmar l'existència d'un complex religiós dels segles 7 i 8 al Mas de Montjoi de Baix, a Roses. Les excavacions arqueològiques han tret a la llum dues esglésies visigòtiques i diverses tombes, unes troballes que aporten nova informació sobre la història antiga del municipi i que obren la porta a futures investigacions per localitzar una possible tercera església documentada als arxius històrics. Open Arms inaugura a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona l'exposició Open Arms, una missió contracorrent. Coincidint amb el desè aniversari de l'entitat d'acció humanitària, l'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol. Maià de Montcal celebra la seva Festa del Roser amb un munt d'activitats per a tots els públics. Nosaltres vam assistir a una de les més icòniques, com la baixada dels carretons. Des de l'organització asseguren que totes les activitats han tingut un èxit rotund. Sant Julià de Llor i Bonmatí ha tornat a convertir la baixada de carretons en la gran protagonista de la seva festa major. Aquest cap de setmana, el municipi ha celebrat la tercera edició d'aquesta activitat, que continua consolidant-se com una de les cites més esperades. La baixada ha reunit enguany un total de 17 carretons inscrits, una xifra que supera la de l'any passat i que confirma el creixement constant de la iniciativa.
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
4: Això t'encantarà.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
11: És maco, això, eh?
12: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
11: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
13: Bon dia, Jordi.
14: Bon dia, Danu. Si voleu celebrar-ho amb vi, doncs tenim aquí a la cooperativa de Garguella uns vins molt bons. Especialment tenim el Criança de Garguella, que en el Giro Vi se'n va emportar la medalla de plata de vins de Catalunya. Després tenim la Garnatxa Negra Dolça, que se'n va emportar la medalla d'or. I després ja tenim la línia de Dinarells, el Rosat, que se'n va emportar també medalla de plata, i la Fulla d'Or d'aquí l'Empordà. I després el Pontils Blanc, que se'n va emportar la Fulla de Bronze. I, bueno, i després, en fi, ja tenim la línia dels Pontils, i després els vins al detall que venem aquí, que també són d'una excel·lent qualitat, i tots aquests vins són molt apropiats per fer un trago avui per menjar i celebrar-ho amb tota la família.
13: I quants anys fa que funciona la cooperativa de Garriguella?
14: Bé, doncs es va fer la cooperativa l'any 1963.
13: I quin tipus de clients teniu?
14: Bueno, aquí la cooperativa ja des de sempre hem tingut la venda directa. Ara també, a més, tenim una mica d'agrobotiga, que venem altres productes de la zona. I els clients que venen doncs, són de tota la província i també de Barcelona, que tenen segona residència per aquesta zona.
13: Vaig veure que hi havia també molt alemany i molt francès.
14: Sí, també. Bueno, tots els que tenen segona residència per aquesta zona, de fet, hi ha molts estrangers que tenen inclús primera residència durant els mesos d'hivern. Doncs sí, també en venen.
13: Que això el que d'alguna manera ens indica que fins i tot aquestes persones, que moltes d'elles no parlen ni català ni espanyol, doncs coneixen la cooperativa, no?
14: Sí, ja n'hi ha que fa anys que tenen que estan a partir amb nosaltres. Doncs aquests tenien, en fi, ja ens coneixen igual com els del país, perquè ja coneixen molt bé tot el territori.
13: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Jordi, i bé, felicitats per tots aquests premis que aneu rebent contínuament, i bé, que sapigueu que teniu un mitjà pel que calgui.
14: Moltes gràcies.
13: Doncs bon dia i gràcies.
14: De res, adéu.
13: Adéu.
15: Sigues intel·ligent.
16: Fes volar la imaginació.
17: Sí.
18: Eternament.
15: Ai.
19: L'opció dels que en saben.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Sabies que els noms propis també tenen sinònims? Bé, no tots tenen sinònims. Si jo dic el rei del rock, tots sabem que estic parlant d'Elvis Presley. Això també passa amb les ciutats, com la Gran Poma, que és Nova York, o la ciutat eterna, que és Roma. Tant és així que aquestes expressions s'escriuen en majúscula.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: No busca la fama.
3: L'opció dels que en saben.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: La més musical de l'Empordà.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quan un amic no és una persona, què pot ser? Ara sentirem un poema que parla d'un amic molt petitet que té cueta i fa el seu cau entre flors. El sentim?
3: Hola, sóc la Malak Jade Moussaid. El meu poema es diu Un amic, de l'autora Ariana Scloni. L'he triat perquè m'agrada el que explica el meu poema. Un amic, alt, massa alt, ha crescut l'avellaner darrere de casa. De les branques rodona el liró, que té instal·lada la llar sota la teulada. Els rataclacs i rotoclocs que ressonen cada nit a dins de casa no són obra de cap piedra, sinó del liró, un intrus atrafegat. És per a ell que la meva àvia es resisteix a tallar l'arbre. Les seves maniobres l'andromasquin. Emplen els seus somnis de ritme i passes d'un ball descadenat.
2: Aquest poema tan ben recitat ens ensenya que l'amistat és més divertida si l'omplim d'amics diferents. Gràcies, Malak, per llegir-nos aquest poema tan amistós. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí. Eternament.
8: Ai.
1: L'opció dels que en saben.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

0: fan de la creativitat.
1: Soc fan de descansar amb la família.
2: Soc fan dels colors atrevits.
3: Soc fan de descobrir nous camins.
4: Soc fan d'agafar aire.
5: Soc fan de fer història.
6: Soc fan dels grans escenaris.
7: Soc fan de Catalunya.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

0: 107 de la FM.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: Com?
3: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Com?
0: Amb la col·laboració de BN Group.
4: I parlant d'emocions...
5: 100.
6: Vale.
7: Salut i humor.

0: Sardanes a la vostra ràdio local.
1: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
2: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
3: I parlant d'emocions,

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant tres dies, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al ras per conèixer de primera mà les seves condicions de vida i les necessitats més urgents que tenen. Les respostes han de servir per reclamar a les administracions, Marc Esparza, millores mesures.
2: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
3: Si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els fa cas normalment.
2: És la manera de conèixer la realitat d'aquestes persones i mirar de trobar solucions, com explica el Bob Walker, membre de l'equip de Carrer d'Arrels.
4: Fer informes per poder demanar polítiques públiques que realment ajudin a posar fre a la problemàtica.
2: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El jove Ani va viure al carrer durant 6 anys i des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
5: Con un piso hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con cuatro paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
2: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
3: Contestador 972511268.
4: Ui!
3: WhatsApp i missatge de veu 656197066.

0: 92.
1: Sí, senyor.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Una de les feines de periodisme és seleccionar la informació. No publiquem tot el que sabem, només allò que creiem que és rellevant. Si no, no donaríem l'abast entre els 200 furs, els 35 robatoris violents o les 3 agressions sexuals que hi ha un dia qualsevol a una ciutat com Barcelona. Fins fa ben poc, els tirotejos entraven en la categoria de fet important. No calia preguntar-se gairebé res. Sabíem que era notícia perquè era poc habitual. Però últimament ens estem habituant. Només aquest cap de setmana n'hi ha hagut 2. El 2025 n'hi va haver de mitjana 8 al mes, i això suposa un 45% més que el 2024. De tan normalitzat ja està passant que una nena de 10 anys rebi una bala rebotada. Ella està bé, però podria no estar-ho. No podem normalitzar de cap manera l'ús de les armes de foc. Entre tots ens hem de conjurar perquè no assumim com a normal el tiroteig nostre de cada dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.
5: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra. Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
2: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter, o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: plantar vegetació a les cobertes i façanes dels edificis pot suposar un estalvi energètic de fins al 20% i contribueix a millorar la qualitat de l'aire. Així ho apunta un estudi liderat per la Universitat de Lleida que ha analitzat l'impacte d'aquest sistema de jardineria sostenible en edificis de Barcelona, el Prat de Llobregat i Lleida.
1: Revestir de vegetació els edificis nous o rehabilitats els protegeix de la radiació i les altes temperatures i alhora actua d'aïllant acústic i contribueix a reduir l'efecte d'illa de calor de les ciutats. El projecte Big for Life avala col·locar arbustos i arbres en edificis, però sobretot espècies que demanden poca aigua, com el sèdum, el romaní o la santolina. Julià Comen és el tècnic de gestió.
2: Períodes molt calorosos, aquests sistemes sempre requereixen d'una petita aportació d'aigua. El fet de que aquests sistemes, quan plou, tinguin un tipus de oberes, que es diuen, no?, en la capa inferior, que permeten absorbir aigua quan plou, doncs aquesta aigua queda permanent o queda durant un temps en el qual les plantes es nutreixen d'aquesta aigua, no? I llavors estalviem rec, sobretot en els períodes que el fem anar.
1: El principal repte és el manteniment dels sistemes de construcció verda, però els impulsors de l'estudi, finançat amb fons europeus, conclouen que els seus avantatges compensen la inversió. Gabriel Pérez és l'investigador principal de Big for Life.
3: Si tu tendeixes a una jardineria més intensiva, doncs el manteniment posterior serà més intensiu. Si en canvi vas a una coberta més extensiva amb plantes que sobreviuen per elles soles, el manteniment serà molt més baix.
1: El projecte encara està en marxa i participen 8 organismes de 4 països, entre universitats, centres de recerca i empreses especialitzades.
4: Pensa.

Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: blancs, negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta'ls al diari vadevi.cat.
1: La composició del vi és molt complexa. Conté aigua, alcohol, sucres, àcids orgànics, sals minerals i molt poques vitamines del grup B. Els beneficis del consum moderat de vi deriven de compostos com els flavonoides o els antocians, amb elevada acció antioxidant. Un altre compost important és el resveratrol, que té propietats antioxidants i anticancerígenes, sobretot en el vi negre. El seu consum moderat pot contribuir a la millora del sistema cardiovascular, reduint el colesterol dolent i augmentant el bo.
2: I és que els productes catalans són salut.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Un viatge en el temps.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les diarrees, el dolor abdominal, el sagnat rectal o la urgència per anar al bany són els símptomes més coneguts de les malalties inflamatòries intestinals, però n'hi ha d'altres que no es verbalitzen ni s'amaguen perquè socialment són incòmodes, però incideixen fortament en la salut mental i emocional dels malalts. Doctora Marta Calvo, digestòloga de la SEP.
2: Hay otros síntomas de los que se habla menos y que impactan mucho en la calidad de vida, como sería la fatiga. También síntomas o consecuencias difíciles de verbalizar, como sería la incontinencia o escape involuntario de las heces, la alteración de la imagen corporal o cómo afecta la enfermedad a la sexualidad y a las relaciones personales.
1: Sense oblidar l'estrès que causa l'alerta permanent, d'aquí que una de les prioritats dels professionals és que l'abordatge terapèutic ha de ser més integral.
2: Hemos avanzado muchísimo en tratamientos, pero todavía existen carencias importantes. La salud mental todavía no está integrada de forma estructural en muchas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal.
1: En aquest sentit, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva recorda que darrere les analítiques i les colonoscòpies hi ha una persona intentant viure i conviure amb una malaltia crònica.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació.

0: la puc ajudar?
1: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
0: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: pobre me creeré.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata?
0: Ex! L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleó per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
4: Per tu.
5: I per tots.
4: Escolta'ns.
5: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
3: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
5: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
6: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
7: Notaràs la diferència.

0: Mine Damen og Herren, Mirte Berg.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La caça del porc senglar ha esdevingut una de les noves tasques dels agents d'elit de la policia catalana. A dia d'avui, els franctiradors del GEI, el grup especial d'intervenció dels Mossos, ja han realitzat més de mig miler de serveis nocturns al Parc Natural de Collserola, tot plegat sota la supervisió i coordinació dels agents rurals. Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC, en declaracions a Ràdio 4.
3: Sí, el GEI del cos de Mossos d'Esquadra ha estat efectuant batudes a Collserola per eliminar la població de senglars de nit per seguretat, i suposo que ja que són grans especialistes en tir, pues han estat escollits.
2: Unes tasques de buidatge sanitari que van començar a mitjans de març i que es preveu que s'extinguin fins a finals d'aquest mes de juny. Uns serveis nocturns planificats, però que no s'estarien reconeixent com a nocturnitat efectiva, segons denuncia el sindicat USPAC.
3: I això ha creat un malestar dins del propi grup, perquè no saben si cobraran aquestes hores nocturnes o no.
2: De fet, segons fonts consultades, es tracta d'un malestar intern de fa temps que va més enllà d'aquest dispositiu concret, i des del GEI ja s'ha adreçat un escrit unitari a tots els sindicats representatius de la policia catalana.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
1: Moments d'Òpera. Els dijous a la una de...

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida. Ara escolteu L'Altra Ràdio.
3: Vinga.

0: l'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?
2: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
3: Uala! Déu-n'hi-do. Què diu el carrer? Vosaltres penseu que la gent sabrà dir-me tres cançons en català? Comprovem-ho.
4: Sí, la de...
5: Doncs el Joan Petit quan balla.
3: En Joan Petit quan balla.
5: Balla, balla, balla.
3: Balla, balla, balla.
4: John, nan, era un petit indi. John, de... o Casgrasses, crec, o...
3: Sí.
6: Boig si no per tu. Boig
3: vale,
6: per tu.
3: I com fa?

0: L'altra è...
1: La Volcans, no?
0: Sense regles que ens prohibeix, sense qui som.
2: Marieta d'en Valmercat.
3: Quina és aquesta?
2: La Masovera se'n va al mercat, aquesta. La Masovera se'n va al mercat, la Masovera se'n va al mercat. El mercat és el dilluns se'n compra.
3: Molt bé, no, aquesta jo no me la sabia.
0: Tobogán de...
3: De Zo,
0: que diu...
3: Un tobogán, un tobogán, que vaig a Willy Ford, que està passant mal.
1: Hola, bon dia. Ningú ens va... Ningú
3: la matra.
1: Sí, aquesta.
2: Camals mullats. La... Bueno. 5 de la matinada no esperava que acabaran pels carrers a Ciutadella. I jo darrere, València banyada.
3: Molt bé.
1: Aquesta de Tallets, que són el dimarts de...
3: Ah, sí, la de...
1: No puc evitar, ja no sé com fer-ho. La sardana, no? La sardaneta, aquesta, sí. Sí, no, no sé fer sardanes, però sé que s'agafen així a les mans.
3: Coti per coti. No em vull saber res. Coti per coti. Hem comprovat que la gent... Li ha costat una miqueta, però se n'han sortit. Déu-n'hi-do.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: tot i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Per totes les coses que toques, colores, que sents i que plores. Per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar. Tenim un pla.

0: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
1: Vila-sacra, sense punxero. F-A-M-A.
2: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
3: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: I avui us faré una endivinalla, a veure qui sabeu qui sóc. Em passo la vida teixint. Amb la tela feta així, passo mosques i mosquits. Que sabeu qui sóc? Penseu, penseu, a veure qui sabeu qui és.

0: informació, música, entreteniment. Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Bueno, què? Tu...
1: Bé, aquí, molt bé.
0: Perquè...
1: Sí.
0: La Joana, abans de la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
1: Gana, gana, exacte. Gana per poder menjar. Sí, sí, sí, sí.
0: Joana, quina recepta ens aportes?
1: Bueno, doncs avui, acabant el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent de lo que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols i pocs ingredients i per mi molt bo per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella o fem sempre en carn, fem en peix variat.
0: Quedes ple i bé
1: sí,
0: amb aquest arròs?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ai, que ara me'l dic això, més sí, en pèsols
1: sí,
0: i això.
1: En pèsols i bacó, ja ho veu, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius, ara el compro i després potser no ho torno a fer, i llavors si un cas feu tot el mig quilo ja, i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
0: Eh? No queda pastat després?
1: No, per no? Això és aquest l'Arborio.
0: Vale,
1: eh? Vale. Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, eh? Ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí, pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
0: Quants? 300?
1: 300. Si podem, agafem els naturals, dels d'ara. Dels d'ara, eh?
0: Estan bons.
1: Estan boníssims, eh? Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge. Jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal, ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
0: I ja ho porta la... No,
1: sí,
0: la...
1: diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
0: Una cabra, va.
1: Sí. O si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, eh? El parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, eh? Que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou, eh?
0: Molt
1: bé. Perquè al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó. El retirarem.
0: M'agafo ara, perdona, sí, que no dius paella, dius cassola.
1: Cassola o paella. O una cassola...
0: Ah, també.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí. Però
0: és clar, potser
1: una paella cosa... d'aquestes que no s'enganxen també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
0: Val.
1: Sí, qualsevol d'aquestes, no una cassola de fang, eh?
0: Val.
1: O una cassola d'alumini.
2: Ràdio.
1: Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir, però de fang no, eh? Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
0: Ah,
1: i posarem la ceba, aquesta ratllada, jo sempre la ratllo amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros. I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
0: Ah, està bé.
1: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem, llavors, aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem
0: sí,
1: els alls, xafem...
0: Sí, que queda molt
1: i surten
0: xafat.
1: Molt petitets.
0: Sí, sí.
1: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, aixafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori I en principi això ja ho tindrem.
0: De vi blanc, Joana, que...
1: Un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més, eh?
0: Vale.
1: No ve d'una mica, vale. El raig de vi. Un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. Vale. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, eh? Pelats i esbandits. Sempre us vendeixo perquè a l'esbandir agafen una mica d'aigua i hasta llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs, jo sempre m'agrada passar-lo. Aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou. El brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius, hi has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant, eh? Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure, cada fabricant té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs, i tirarem aquests pèsols.
0: Va.
1: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius, esclofiats.
0: Sí.
1: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols, i com tinguem això ja tancat, i tirarem el formatge, ho remenarem bé, i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
0: Ah, està bé.
1: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat, i a més ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
0: Margarina no?
1: No. Margarina jo no en faig servir.
0: Val.
1: Només faig servir mantega.
0: Val, val, val.
1: Una cullerada supera de mantega rasa, eh? Ho deixarem, ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
0: Ah.
1: Penseu que ha de quedar una mica caldós, eh? Perquè
0: bon,
1: el risotto vol una mica caldós, eh? I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
0: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la. Escolta'm una cosa, tu no les verdures i a la fruita els esbandeixes, com que sí que esbandeixes,
1: tot, ho rento tot.
0: I poses una mica de bicarbonat o no?
1: No. Mai.
0: No, perquè
1: bicarbonat,
0: això,
1: què?
0: Ho vaig llegir perquè deia que això treia, si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
1: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
0: Sí.
1: No, jo considero que això ben net ja està, eh?
0: Va.
1: Ara això sempre s'ha de rentar totes les verdures, tot s'ha de rentar.
0: Molt bé, vinga, Joan.
1: Bueno, doncs fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, dos grans d'all secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella o el parmesà,
0: de qualsevol súper es troba,
1: sí,
0: això, no?
1: I jo abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grans, fa més, i llavors si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Que si sou molta colla val la pena comprar un tros i ratllar-ho al moment, però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja està.
0: I queda bo igualment,
1: La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé. Diuen que
1: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui, ho ratificau de sal. Però penseu que quan hi tireu el formatge, la sal augmenta, perquè el formatge...
0: Ah, està bé, esclar.
1: Sempre hem de dir una mica de re dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de sostat.
0: Provar-lo després d'haver posat el formatge, no?
1: Sí, ens sembla, li tirem.
0: Diuen que hi ha gent que cuinen receptes, però la Joana cuina amb experiència.
1: Sí, experiència la vas agafant cada dia, eh?
0: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: 100% Empordà.
1: A Ràdio Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
2: ¿Qué te voy a decir?

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: I parlant d'emocions,

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Ara farem un petit experiment. Eh?
2: Què diu el carrer? Avui farem el joc dels gentilicis. Jo diré una localitat i m'hauran de dir com s'anomenen els seus habitants.
3: Sant Adrià del Besòs.
4: No ho sé, mai ho he...
2: Mai t'ho havies plantejat.
5: Besonenc?
2: Mec.
6: Adrianenc?
2: Sí.
6: Oh.
2: O Adrianenca?
6: Ah.
4: D'Adri.
2: Clar. I Sant Andreu de la Barca?
5: Espera, els barquenyos.
7: Sant Andreuencs?
2: I Sant Andreuenca?
4: Madre mía. Se parecen los nombres de castellers.
2: Palau Solita i Plegamans?
4: Els del Palau.
5: Palauta o Palau, no sé.
6: Palauencs?
2: Ahà. Palauenques?
6: Oh.
2: I de Ribes de Freser?
5: Ribencs.
2: Ribencs.
7: Ribencs.
5: Ribencs.
2: Ribatà. O Ribatana.
4: Per què no arribin tard?
2: I Esplugues de Llobregat?
7: Espluguencs.
5: Els d'Esplugues.
6: Esplugui?
2: Ahà.
6: Oye.
2: O Espluguina.
6: Oh.
2: I quina nota et posaries?
6: Ui, un 5 pelat, eh?
2: Un 5 pelat.
5: No, no, va, posarem un 7, va. Un 7.
7: Baixa, baixa, bastant baixa.
5: Un 6?
2: Un 6.
4: Un 0.
2: Un 0 patatí.
4: Un menys 0.
2: Ja em perdonareu, però jo no vull marxar d'aquí.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ara t'explicaré una història.
4: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
5: La diferència.
6: Confirmat.
5: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
6: Ni m'ho plantejo.
5: I la rentadora?
6: Són caríssimes.
5: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
7: Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Uau.
7: Que no et confonguin.
9: Au,
10: mira que bé.
11: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.
12: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. Chaotic World Girona.com.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, mira, en primer lloc, sobre l'incivisme dels semàforos, l'incivisme que la gent va pels semàforos i també l'incivisme que la gent deixa la brossa fora els containers. És una de les ciutats més brutes que hi ha a Catalunya. I dit per molta gent. Després, un tema sobre l'horari. Quan canviem d'estació, de primavera a estiu, el dia de Sant Lluís és el dia 21, que és quan es canvia de primavera a estiu. Aquest és el dia més llarg d'hores de sol. A partir de l'endemà no es nota gaire, però ja comencem a perdre un minutet cada dia, fins a arribar a la dita aquella. A la Mare Déu d'agost, a les 7 ja és fos. Que no són les 7, és les 9 del vespre, perquè ja haurem perdut una hora de sol. I res més, i bones vacances, que la gent sigui sobretot molt educada, no tirar res als carrers i ara sí mantenint Catalunya neta.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.

0: Propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns 5 minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noé o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.
2: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
3: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
4: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: Els Mossos estan preocupats per l'augment de bandes criminals que s'han establert a la demarcació de Girona. A més, alerten que el tràfic de marihuana arrossega delictes associats. Girona, Berta Artigas Fontàs.
1: El cap d'investigació dels Mossos a Girona, Carles Martínez, ha admès que hi ha un problema amb les bandes criminals. La ubicació de la demarcació de Girona, a prop de la frontera, és clau per aquest tipus de negocis que assegura que venen d'arreu del món.
2: Girona està a prop de la frontera, està a tocar amb una hora i escaig, estem a França, tenim molt de turisme, que és fàcil passar desapercebut, tenim moltes organitzacions, hi ha moltes vies ràpides.
1: A més, un dels problemes de les bandes criminals és que un cop tenen muntada la infraestructura, diversifiquen els delictes.
2: I està generant molts altres problemes vinculats a la marihuana, com problemes en barris, problemes amb urbanitzacions que estan generats per la marihuana.
1: El cap d'investigació de Mossos també alerta que aquestes organitzacions tenen una gran capacitat corruptora pels diners que generen. A tall d'exemple, 4 Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van ser condemnats a penes d'entre 9 i 10 anys de presó per desviar la droga que ells mateixos requisaven i tornar-la a introduir al mercat negre.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això, a Termor, fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
1: A punt per dir sí?
5: Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya afronta dies de màxima vigilància davant el risc d'incendi. Fins a 64 municipis han activat el nivell 3 del pla Alfa, el més alt, coincidint amb l'episodi de calor extrema que deixa temperatures per sobre dels 40 graus en alguns punts de l'interior del país. Els efectes, de fet, es fan notar sobre el terreny després de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Aquest dijous les flames han arribat a l'Albi, a les Garrigues. El foc ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid en el tram entre Lleida i Camp de Tarragona, Pepa Sant Genís.
2: Els pagesos estan al punt de mira, defensen que adopten totes les mesures de precaució previstes i critiquen l'administració per normatives com ara la que promou la sembra directa i els prohibeix llaurar la palla. Jaume Pedrós, de la Unió de Pagesos, al matí de Ràdio 4.
3: Abans que passava, pues, se colgava, que la palla passa a ser una llauradeta i es colgava. El mateix camp, una vegada llaurat, se deia allà poc.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 974 a les 18 hores i 45 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Creixes saludables. Fa un parell de dècades es relacionava exclusivament els greixos amb les patologies cardiovasculars, les dislipèmies, el sobrepès i l'obesitat, entre d'altres. Per aquest motiu, va créixer la fòbia a tots els tipus de greixos sense discernir entre els que són saludables i els que no. Ara bé, per assegurar un bon funcionament de l'organisme, es necessiten proteïnes, hidrats de carboni i greixos. Per tant, la nostra alimentació, per a ser saludable, ha de ser completa i contenir tots aquests macronutrients que aportaran energia i d'altres elements necessaris per reparar i construir estructures orgàniques, promoure el creixement i regular processos metabòlics. Existeixen diferents tipus de greixos als aliments, els saturats i els trans, que cal vigilar de no abusar-ne perquè eleven el colesterol LDL i disminueixen l'HDL, col·loquialment dit el bo, que es troben en els productes d'origen animal com carns grasses, lactis grassos o rovell de l'ou i en olis com el de palma, el de coco i el del cacau. Els greixos insaturats amb caràcter antioxidant com l'omega 3, que es troba al peix blau. El salmó, les sardines o els seitons en són un exemple. Els fruits secs i a les llavors com les de lli. També en destaca l'oli d'oliva verge extra, les olives, l'alvocat i l'oli de colza. Finalment, hi ha greixos insaturats oxidants, que són font rica d'omega 6 i que el contenen algunes llavors com les de girassol, carbassa o sèsam i els olis de llavors. Per tant, caldrà evitar els olis refinats, aconseguir un bon balanç d'omega 3 i omega 6 prioritzant les fonts d'omega 3 i àcids grassos monoinsaturats i com a greix d'addició per excel·lència usar l'oli d'oliva verge extra. També caldrà tenir en compte les coccions i evitar fregits o arrebossats i, en canvi, potenciar vapor, forn, bullit, planxa, saltejats o brasa. Si uses oli per cuinar, evita els de llavors, que s'oxiden més ràpid, i prioritza el d'oliva o el de coco, que són més estables. Si consumeixes salses, millor casolanes i evitar aquelles fetes a base de nata o margarines. Per assegurar un bon funcionament de l'organisme, també cal que consumessis greixos saludables. Amaneix i cuina oli d'oliva verge, afegeix fruits secs i llavors als plats o consumeix un parell de cops a la setmana peix blau. Però, sobretot, evita aliments processats com embotits, brioixeria o snacks carregats d'olis refinats i greixos saturats.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: Jau. Defineix tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
6: Uaiau!
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
7: Llibres de ciència.
8: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
9: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra. A més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat. No hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'aeroport del Prat és el cinquè més demandat d'Europa després de Londres, París, Istanbul i Milà i el 22è de tot el món. Una escalada al rànquing que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha aconseguit gràcies al creixement del turisme, que ha compensat la falta d'una aerolínia potent i el fet de no ser capital d'estat, segons el president de la Cambra, en Josep Santacreu.
2: Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat. Perquè, a més, no som capital. Normalment les rutes entre països comencen entre les capitals d'estat, acords entre governs. Nosaltres no tenim aquest avantatge, que l'hem de mirar de tenir, però en el sentit de que puguem ser considerats en aquests àmbits com potser normalment no som.
1: La prioritat ara, segons la Cambra, és ampliar el nombre de rutes intercontinentals.

0: dels, malgrat que aquestes s'han triplicat en les dues últimes dècades fins a arribar a la seixantena. Demanda n'hi ha, afirma l'entitat, i són els més de 5 milions de passatgers anuals amb destinació a origen a Barcelona que encara viatgen de forma indirecta.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.
1: Tots

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento. I m'agrada quan em crides. Quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu. D'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors. L'essència de la nostra terra. D'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
4: Vila-sacra, la capital del món.
3: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Psicologia, amb Helena Codina.
11: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
12: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
3: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza

0: Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Psst, molt bé, no?
2: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalviar espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps. Mecànica o elèctrica, tu tries.
3: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936-396-713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936-396-713. T'esperem!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 91.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

Les muntanyes hi ha netes de la pols de l'estiu gràcies a uns quants dies de pluja suau. Eren d'un verd brillant i intens. El vent de l'octubre feia moure les eulàlies i un núvol llarg i prim penjava enmig del cel d'un blau glaçat. Era un cel tan alt que si el miraves gaire estona et feien mal els ulls. Un cop de vent va travessar el prat, va fer moure els seus cabells i va continuar cap al bosc. Vam sentir el fregament de les fulles dels arbres i de lluny ens va arribar el lladruc d'un gos. Era un lladruc fluix, confús, com sortit de la porta d'entrada a un altre món. No se sentia cap altre soroll. Tampoc no vam trobar ningú. La memòria és una cosa ben curiosa. Mentre era en aquell prat, amb prou feines vaig parar atenció al paisatge. No em va semblar que fos gaire impressionant i en cap moment no vaig pensar que, al cap de 18 anys, me'n recordaria amb tant detall. De fet, en aquell moment, el paisatge m'era ben igual. Pensava en mi, en la noia tan bonica que caminava al meu costat, en tots dos, i altre cop en mi. Estava en aquella edat en què cada imatge, cada sentiment i cada pensament t'acaben tornant, com un bumerang. I per acabar-ho d'adobar, estava enamorat. I aquell enamorament m'havia posat en una situació complicada. No em podia permetre fixar-me en el paisatge. Ara, però, el primer que em ve a la memòria és aquell prat. L'olor de l'herba, la lleu fredor del vent, la cresta de les muntanyes, el lladruc del gos. Aquestes són les primeres coses que recordo i molt clarament. Se'n fan tan presents que és com si, allargant la mà, les pogués resseguir amb els dits. On ens hem ficat? Com pot ser això? Ella, jo, el meu món, com pot haver desaparegut tot el que aleshores em semblava tan important? Em costa recordar la cara de la Naoko. L'únic que veig és un paisatge on no hi ha ningú. Evidentment, al cap d'una estona recordo la seva cara, que m'apareix sense esforç després d'acumular unes quantes imatges. Les seves mans petites i fredes, els seus cabells suaus i llisos, el lòbul de l'orella arrodonit i tou, la piga petita que tenia just sota l'orella, l'abric de color beix que portava a l'hivern, el seu costum de mirar-me als ulls quan em preguntava alguna cosa, o la seva veu, que de tant en tant tremolava, com si parlés des del cim d'una muntanya on bufés un vent molt fort. Al principi, sempre la veig de perfil. Deu ser perquè sempre caminàvem costat per costat. Després es tomba cap a mi, em somriu, inclina una mica el cap i es posa a parlar mirant-me als ulls com si busqués l'ombra d'un peix que acaba de passar pel fons d'un estany. Però fins que no se m'apareix la seva cara, passa una bona estona. I com més anys passen, més llarga es fa l'estona. És trist, però és així. Al principi en tenia prou amb 5 segons, però aquests 5 segons es van convertir en 10, després en 30 i finalment en un minut. El temps que tardo a recordar-la s'ha anat allargant, com s'allarguen les ombres al capvespre. Potser algun dia tot plegat ho engolirà la foscor.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, contents i feliços de tornar a compartir una nova estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la formació La Cuixinera, que ens venen a presentar el que és el seu nou disc, que porta per títol Quanta Ballera. I la segona entrevista amb l'Arturo Galla, dels Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que també tenen nou disc al mercat. Jota per Copla. Comencem. Joan Dausà i Mama Douxa, dos dels artistes més interessants del país, s'uneixen en una sorprenent col·laboració a Papi Posa-la al disc, una cançó que es posiciona per ser un dels temes d'aquest estiu. L'escoltem, Papi Posa-la al disc, Joan Dausà i Mama Douxa. Veus

0: actualitat.
1: Ja tenim aquí també les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Començam el nostre repàs de les efemèrides del 22 al 28 de juny. El 22 de juny de 1991 es va celebrar el Festival Rock en Reus amb sopa de cabra, els pets, sau, tancat per defunció, Tradivarius, Nats, Lats amb Busto, Detectors i Terratrèmol. El 22 de juny, però de 2023, va morir el pianista de jazz Lucky Guri. El 23 de juny de 1982 va néixer a Manacor la cantautora Joana Gomila. El 23 de juny, però de 1985, neix Josep Montero, vocalista d'Oques Grases. El 23 de juny de 2004 va començar la primera edició del Festival de la Veu de Banyoles en l'actuació d'en Jaume Sisa.

Seguim amb el nostre repàs, perquè el 24 de juny de 1981 se celebra el festival Som una Nació, organitzat per la Crida a la Solidaritat al Camp Nou, amb les actuacions de Lluís Llach, Marina Rossell, El Tall, Manuel Gerena i La Trinca. El 25 de juny de 1950 neix el cantant més jove dels 16 jutges, el seu membre número 12, Maria Amèlia Pedrerol. El 26 de juny de 1971 va morir el virtuós del violí i compositor Joan Manent Planes, i el 26 de juny però de 1967 va néixer el cantant i lletrista de Brahms, Francesc Rivera. El 27 de juny de 1979 neix l'acordionista Guillem Anguera, i el 27 de juny però de 2018 l'Smithsonian Folklife de Washington convida a Catalunya a la seva edició d'aquell any, amb actuacions de Maria Arnal i Marcel Bagés, Les Anxovetes, Cobla dels Sons Essencials i Alidé Sans.

0: Més efemèrides. El 28 de juny de 1967 es du a terme el segon concert d'en Raimon al Palau de la Música Catalana de Barcelona. D'aquí sortiria el seu primer disc en directe titulat El Palau.
1: Gràcies, Pamela, i fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Ens trobem ara aquí amb un dels membres de la formació La Cuixinera, en Jaume Punsola, per tal de presentar-nos el que és el nou disc, un disc que porta per títol Quanta Ballera. Jaume, hola i benvingut aquí a Actualicat.
3: Moltes gràcies.
1: Primera pregunta, Jaume, d'on ve el vostre nom, La Cuixinera?
3: La Cuixinera, doncs mira, això és el nom que rep la cornamusa,

0: Jaume, parla'n de tu mateix, a l'actualitat, qui forma la Coixinera?
1: Doncs mira, actualment la Coixinera hi ha l'Alba Logan, que toca el sac, o la Coixinera, toca la viola de roda, la gralla i la viola. Després tenim en Fèlix, que toca la tarota i la gralla, l'Ariadna, que toca el baix, l'Uri, que està amb la bateria, en Dani, que és toca l'acordió diatònic i el flabiol, i jo mateix, que toco la guitarra elèctrica.
0: El vostre repertori, Jaume, és de gènere tradicional, però què és el que aporteu de diferent vosaltres?
1: Bé, nosaltres des de l'inici, serà 25 anys que vam començar, i ja vam apostar per una mica a un repertori tradicional, però afegint una base més rockera. O sigui, de fet, sí que és veritat que alguns teníem, o sigui, el nostre origen musical venia més del rock, potser, i d'altres eren tradicionals, i vam pensar que, ostres, el fet de poder fer un ball tradicional i autòcton d'aquí estava molt bé i el podíem fer perfectament, afegint-hi aquests instruments de base més rockera, però que en un moment donat, dius, a veure, no sempre tenim un públic disposat a ballar, no sé, una jota o una sardana curta o el ball corresponent, sinó que és una cosa com més desenfadada o més punky, no?, que dèiem nosaltres. Aleshores, doncs, per això també era una mica el fet aquest, de fer una sonoritat més contundent i més, bueno, així...
0: Més rockera, no? Més rockera. Jaume, en aquest nou disc, de manera especial, recolliu les cançons de Mataró i també del cançoner de Pineda, Tireu cap a casa, no?
1: Sí, sempre ha estat una de les coses que hem intentat potenciar, que és el repertori d'aquí del Maresme, donar-lo a conèixer, i com has dit tu, o sigui, agafar el cançoner de Pineda de Llorenç, dels referents que tenim, igual que les cançons de Mataró que van estar recollides, i sí, o sigui, una mica és dinamitzar-ho, donar-li la importància que es mereix i donar-los a conèixer, perquè en definitiva és un llegat que no volem que es perdi, o volem que perduri, i per això hem apostat per posar, i de fet sempre anem o enllaçant temes o afegint, encara que hi hagi composicions pròpies, intentem afegir trossos o parts d'aquestes melodies.
0: On ha estat enregistrat el disc, Quanta Ballera, i qui l'ha produït?
1: L'hem enregistrat amb en Pau Vinyoles, que és un músic, tècnic i gran amic, que té l'estudi al so.cat, i està ubicat a les Esplugues de Llobregat. I llavors ell ha fet tot el que és l'enregistrament, edició, mescles i producció, i després, un cop el va tenir fet, l'ha masteritzat en Ferran Conangla per acabar de donar-li l'arrodoniment que es mereix al disc.
0: Els vostres espectacles són normalment amb la voluntat de muntar el sarau. Com serà el nou espectacle després d'aquest disc, Quanta Ballera?
1: Doncs la idea és fer un ball, tal com diria en Josep Vicent Forxina, que fa el pròleg, diguem, del disc. O sigui, volem que sigui un espectacle per ballar, de ball, i a més, com ja et dic, com diria en Josep Freixina, per catalano ballant. O sigui, sempre parlem del català, com hem de vehicular-ho tot en català per temes de llengua, doncs en el ball una mica també, és a dir, hem agafat tots els pals, que diríem, catalans i autòctons d'aquí, per preservar-los també i donar-los a conèixer i evitar una mica el fet que estan molt bé i que s'han d'anar seguint fent, però que no ens pertanyen tant com seria el Borrer o un cercle cercacià, i ens hem tirat a fer una jota o a sardà.

0: Anar curta, una bolangera, el ball pla i corranda, o sigui, són tot peces ballables i de, ja et dic, ball d'aquí.
1: Ja per acabar, Jaume, heu començat fa unes setmanes ja a presentar el disc en directe. Quins seran els diferents llocs on podem trobar a partir d'ara en directe a la Coixinera?
0: Bé, doncs ara tenim en cartera, hi hauria el concert del 12 de juliol a Roda de Ter, després el 8 d'agost anem a Roda de Barà, el 20 d'agost també ens anem cap a les festes de Gràcia, i ara mateix així de memòria ja no en recordo cap. Sé que n'hi ha algun altre, però no sé on és. Quin dia ara?
1: Doncs tindrem ben informats dels propers concerts des d'aquí de la Coixinera. Hem estat parlant amb el Jaume Ponsola, guitarra i veu de la Coixinera, per tal d'apropar-nos un xic més al que és el seu nou treball titulat Quanta Ballera. Ja ho sabeu, només el títol us predisposa a que si aneu a veure un concert de la Coixinera heu de tenir molt en compte que heu de ballar una miqueta com a mínim, no?
0: I tant, això sobretot.
1: Gràcies, Jaume, i que vagi tot el millor possible.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pep Lladó i Carlitos Miñarro al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona. També a la mateixa hora, Sidonell, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi, entre d'altres, a la platja gran de l'Estartit de Torroella de Montgrí. Una hora més tard, a les 9, Auxili al Parc de la Festa de Reus. A 11:15, Esther i la Fúmiga a la plaça de la Constitució de Xàbia. I una hora més tard, a 11:45 de la nit, Hipnosi a la plaça Guillemot d'Andorra la Vella. Passem a dissabte, a partir de a les 6 de la tarda, Sau a la Faràndula de Sabadell. A les 7 de la tarda, Obeses, Cel Obert, Increscendo i Dona del Sac, a la plaça de la Serra de Montblanc. A les 8 del vespre, Penalba i Gené, a la plaça Abat Oliva de Sant Miquel de Fluvià. També Clara Pella, a la mateixa hora, a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes, i també a les 8 del vespre, la Ludwig Band a la platja gran de l'Estartit de Torroella de Montgrí. Mitja hora més tard, a 9:15, Arjau i Mariners de Riera al Port Vell de Barcelona. A les 9 del vespre, els Catarres al Parc de la Festa de Reus. A les 10 de la nit, al Casino de Rubí, la DJ Trapella. I acabem amb un parell de recomanacions pel diumenge. A 8:15, Maria Jaume a la finca El Vell Esguard de l'Arbós, i Sexeni a les 9 del vespre a la platja fluvial del Dover.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: avui de nou és tot un plaer el compartir els propers minuts de ràdio amb l'Arturo Galla, músic, compositor i un dels components de la formació Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Hola Arturo i benvingut de nou aquí a Actualicat.
1: Què tal, com estem? Gràcies per pensar sempre en els nostres projectes.
0: Avui l'Arturo ens ve a presentar el nou disc dels Quico, que es diu, porta per nom, Jota per Copla. Primer de tot, Arturo, aquest disc és un homenatge també a Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardana. És així, no? Per què aquest homenatge?
1: Sí, és així, perquè el Jesús Ventura fa uns quants anys mos va sorprendre, primera, en que era un seguidor nostre que desconeixíem, però era molt seguidor del Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. I un dia ens va vindre amb la idea de que li agradaria arranjar cançons nostres, però és que en va arranjar moltes. Va arranjar fins i tot allò que es diu una cara B, no? Aquelles cançons, uh-huh, que era molt, molt fan, no? Dels Quicos. Uh-huh. Llavors, a través d'un altre amic comú, van proposar-nos un espectacle de dansa, un espectacle coreogràfic, o sigui, on los Quicos, Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i una cobla de Reus, la cobla Reus Jove, pues, interpretaven cançons que les ballava a l'Esbar Reus Dansa. Vam fer aquell treball que va ser preciós, va ser una experiència molt bonica, i allí es va quedar, no, com a assignatura pendent la que a aquella feina havien de deixar-ne testimoni algun dia, en una gravació, en un disc. Allò ja ho farem, no? Uh-huh. I bueno, llavors ja, com coneixeu, pues de manera sobtada va morir el Jesús Ventura, i això va quedar com una assignatura pendent, no? Uh-huh. I pues fa uns mesos vam tornar a intentar recuperar-la, no? Vam dir, això no, això s'ha d'escoltar, ha de quedar un testimoni, això ho hem de convertir en un concert, perquè realment significa una fusió molt interessant de la música popular a Catalunya. Mm-hmm. I per això, ara que han tingut l'oportunitat de fer-ho, pues, evidentment és un homenatge, és en la memòria del nostre amic, de l'estimat Jesús Ventura, que va tindre esta idea, no? de que la música, de que els gèneres del sud se poguessin escoltar a través de la sonoritat d'una cobla.
0: Arturo, en aquest disc, doncs, sí que hi ha connexió total Tortosa-Reus, no? Els Quicos de Tortosa, la cobla Reus Jove, òbviament, de Reus.
1: Sí, sí, sí. Quan vam voler fer el projecte, no? De gravar el disc i recuperar-ho com a concert, vam pensar en el Marcel Casellas, perquè és un vell amic, estimat també, que coneix els dos mons, coneix molt el nostre circuit, que diem circuit folk, i coneix molt bé el món de la cobla. Per tant, ell era la persona idònia com per recuperar el vell projecte, no? per enllaçar aquell món que va pensar el Jesús Ventura i convertir-lo en lo que volíem fer, no? Però una de les coses que vam pensar conjuntament amb el Marcel va ser que la cobla havia de ser la cobla original que havia treballat amb el Jesús Ventura, i per tant sí, és la proposta és Reus Tortosa, no? És Catalunya Nova, absolutament. Mm-hmm. I amb el nexe, amb esta unió tan important que ens ha aportat lo Marcel Casellas.
0: Mm. O sigui que connexió Baix Ebre, Baix Camp i també Baix Llobregat, no? Perquè el Marcel és d'Esplugues de Llobregat.
1: Exacte, exacte.
0: Arturo, la Reus jove és coneguda per la seva versatilitat i també per no tenir por de saltar-se, podríem dir, les parets de la sardana clàssica. Ha estat fàcil encomanar-los la picardia al ritme, la gamberrada de la jota o del fandango de l'Ebre?
1: Jo crec que sí, ha estat fàcil. Bueno, també en bona part perquè ja venien de la feina que havia fet en ells el Jesús Ventura, i ell, jo crec que ell les ho va encomanar això molt, molt bé, no? Perquè ell s'hi va implicar moltíssim, i ell coneixia molt el nostre món. Penso que el Jesús va ser una peça clau, i sí, la cobla Reus Jove, pues, ha mostrat esta versatilitat, i bueno, fins i tot quan ara ja es veurà, no?, quan puguem fer els concerts, esta manera de treballar, d'això d'implicar-se molt i convertir-se també els músics en una miqueta en actors, jo crec que sí, s'ha aconseguit. No ha sigut gens difícil. Evidentment, tots aquests projectes requereixen il·lusió, i crec que ells l'han tingut. Això és el més important, i en il·lusió, doncs, ja, això és el pas previ per aconseguir qualsevol cosa que pugui semblar laboriosa o difícil.
0: Arturo, quins han estat els criteris que heu seguit per triar els temes d'aquest nou disc?
1: Bueno, els temes que va arranjar el Jesús Ventura, i són tots. Ell va triar uns criteris on hi havia la jota, hi havia el fandango, hi havia la habanera, que és un gènere no només del sud, sinó és un gènere que no és el gènere de la cobla sardanística, però que és un gènere de música popular d'arreu de Catalunya, que l'habanera arriba des del nord fins al sud del país, i molt més al sud encara, perquè al País Valencià també hi ha habaneres molt boniques. Crec que el Jesús va escollir uns quants gèneres en molt bon criteri, i ell també va ser el que va fer una peça on la sardana esdevenia una jota, no? Per tant, la part que va arranjar el Jesús Ventura és tota l'original, i llavors hi ha unes aportacions. El Marcel Caselles, evidentment, ha vingut no només a dirigir, no només a unir les dues formacions sota la seva direcció, sinó que també hi ha posat el seu segell personal, i ha arranjat també alguns temes, que nous, no? Que no formaven part del repertori arranjat del Jesús. I en aquest aspecte, pues, també hi ha hagut experiments importants, no? Com el de convertir un pas doble d'estos catalans, no? de festa major, convertir-lo en sardana, i coses més modernes, alguns experiments que, bueno, sabem que el Marcel Caselles, ja sabeu que fa molts anys que experimenta, no? en la mescla, en el mestissatge de músiques. Ell ja ha fet moltes coses a partir de la sardana, no? I esta saviesa del Marcel, pues, també l'ha posat al servei de l'arranjament d'alguns temes nous, més actuals, que tenen fins i tot una sonoritat més moderna, com el No tinc diners, no? No tinc diners, on també hi apareixen, a part de la cobla i la rondalla, pues, hi apareixen altres instruments i altres sonoritats més actuals.
0: El Marcel Caselles, com tu deies, tot un innovador, entre d'altres coses, darrerament coneixem que ha estat l'impulsor d'una formació com la Cobla Catalana dels Sons Essencials, no? La connexió, però, molt bona amb ell, no?
1: Sí, la connexió ha estat excel·lent. Nosaltres, Quico Alcelí i el meu de Ferreries, ja havíem treballat, havíem fet espectacles junts amb el Marcel Caselles i la Cobla Catalana dels Sons Essencials, i aquest record i aquesta experiència tan bonica va ser definitiva per pensar ràpidament amb el Marcel per recuperar i per tirar endavant aquest projecte, no? La gravació, el disc, tota la producció. Per tant, sí, jo, ja que estem parlant del tema, aprofito per dir que el Marcel se l'hauria de tindre molt més en compte, no?, quan se parla d'estos experiments, d'estos mestissatges, d'estes fusions que s'estan fent avui en la música catalana. Penso que ell ha estat dels pioners, ha estat una persona arriscada, valenta, i que ha fet moltíssimes coses. Per això, per a nosaltres és un luxe poder treballar en ell.
0: En definitiva, Arturo, després de tants anys de picar pedra defensant la jota com a cant nacional, sentiu que vestir-la ara amb la Copla Reus Jove és una mena de graduació, podríem dir, o de celebració de la majoria d'edat del gènere?
1: Jo crec que aquesta fusió ha enriquit a les dues parts, als dos gèneres, no? Penso que per a nosaltres ha estat una sorpresa veure com sonen els gèneres del sud. Quan parlem de jota, el nom del disc, jota per cobla, jota, quan parlem de jota és una manera que tenim de batejar tots aquests gèneres, no? Que aquests aires del sud, de jota, mm-hmm, fandango, bolero, cants de treball, habaneres, tot això a través de la sonoritat, de la brillantor que li dona la cobla, se revestix, bueno, penso que se manifesta com una música essencialment mediterrània. El so mediterrani de la mescla és fabulós per a nosaltres, jo crec que el públic ho dirà quan ho pugui escoltar, però és un descobriment, i jo crec que les dues parts s'enriqueixen molt, perquè estem molt acostumats a escoltar només la... Ja sabem que les cobles fan moltes coses, però bona part de la gent de Catalunya identifiquem el so de la cobla amb el gènere de la sardana, i crec que descobrir com pot arribar a sonar un gènere del sud amb una cobla, i al mateix temps descobrir quines possibilitats també té una cobla, crec que és un enriquiment per a les dues parts. Nosaltres, en aquest aspecte, sí que, pel que tu has dit, Joan, quan hi ha un tema que li diem la jota més bella, o sigui, quan jugant amb la paraula amb l'expressió de la sardana, és la dansa més bella entre les danses que es fan i es desfan, nosaltres el Quico Alcelí, el noi, el Mut de Ferreries, ara diem que amb l'aportació de la cobla anem a fer la jota més vella. Per tant, jo crec que, evidentment, bueno, nosaltres com a pares de les criatures n'estem molt satisfets, però i qui ho ha de dir, si realment han fet la jota més vella, serà ara el públic.
0: I Arturo, sé tanta gent a dalt de l'escenari, canvia completament la dinàmica. Com s'ho faran als quicos i per mantenir per un cantó la comicitat i la proximitat amb el públic davant d'aquest, podríem dir, mur de so de cobla?
1: Bé, aquí ha estat el laboriós, la il·lusió que li han posat i el sobreesforç que fan los companys de la cobla Reus Jove, en no mostrar-se, com tu dius, com un mur, sinó tot el contrari, no? En integrar-se absolutament a estos guions de vegades que fem, que ens agrada fer el Quico Alcelí, el Mut de Ferreries, que ens agrada fer molt més que música, explicant bé les coses, explicant d'on venen i explicant-ho en humor, en ironia, i jo crec que aquí és on tant el Marcel li agraden molt aquestes coses, també, aquestes aventures, I crec que aquí és on hi ha este sobreesforç de tothom per això, no? Per integrar-se, per integrar-nos en esta escenificació especial que suposa fer un concert de Quico el Salió i Mut de Ferreries amb 11 músics més i un senyor que fa de director, que no són només uns músics que estan allà a l'escena, sinó que hi participen activament, i crec que el resultat és d'una integració molt, molt bonica. Bueno, mos ho passem molt bé, i crec que la intenció és que la gent també s'ho passa molt bé escoltant-nos.
0: Ja per acabar, Arturo, quan podrem veure ja en directe aquest Jota per Cobla?
1: Bé, hem tingut alguna oportunitat de fer-lo, perquè abans de gravar el disc el món de la cobla ja es va interessar, perquè vam estar un festival a Palamós que es diu Amb So de Cobla, i l'han pogut fer a alguns llocs, una petita part, una mostra la vam poder fer també a la Fira Mediterrània de l'any passat, però ara tot l'espectacle ja com a presentació del disc, perquè ara ja tenim el disc i per primera vegada fem un vinil
0: molt bé,
1: el que també ens fa molta il·lusió. Pues la presentació del disc com a tal tindrà lloc en la primera de les dates que tenim, serà el dia 11 de juliol al Festival Roda Folk a Roda de Ter, allò al costat de Vic. Un festival ja en molts anys de tradició, i allí serà el primer lloc on podrem presentar este disc.
0: Doncs ja ho sabeu, el disc dels Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, Jota per Cobla, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals, i tal com deia el mateix Arturo, també en format vinil. A partir de l'11 de juliol esperem que rodi i molt la música en directe dels Quicos. Arturo, gràcies de nou per compartir una estona amb nosaltres, i us desitgem els millors dels desitjos per aquesta nova producció.
1: Moltes gràcies. Ja saps, Joan, que sempre és un plaer estar xerrar amb tu i compartir amb tu. Gràcies, de veritat.
0: Abraçada, Quico.

0: amics i amigues, nens i nenes de la sala. Hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornarem d'aquí 7 dies, ja ho sabeu. Mentrestant, si podeu i feu l'esforç possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
2: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: En el 107 de la FM...

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs... Carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
5: Pareu bé l'orella.
6: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 77.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
2: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
3: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
4: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Sorry, we're so rushed, darling.
7: Oh, it's cold.
6: Hang on. Get my jacket. Okay. I'm sorry, I can't come with you. Say hi to everyone, okay? Okay, don't wait up for me. Okay.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 13.
5: Tiki-biki!
6: Com t'agradaria que fos el futur? Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Bé, no?
8: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
9: En el 107 de la FM...

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: informació, música, entreteniment.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: Dance, trans, techno, house, remember, a Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la licitació de més de 1.000 milions d'euros per a la conservació i l'explotació de les carreteres de l'Estat, una actuació que millorarà la seguretat en vies de 10 comunitats autònomes. A Catalunya s'invertiran uns 216 milions d'euros per actuar a l'AP7, la B30 i la P2. En els últims 7 anys, l'executiu ha invertit més de 10.500 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Óscar Puente, ministre de Transports.
3: Durante años ha existido un problema estructural en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, que ha llevado a tener desde 2011 un déficit acumulado de inversiones en conservación de 5.600 millones de euros. Este gobierno está afrontando, por tanto, y revirtiendo esa tendencia con un gran esfuerzo presupuestario.
2: L'import més elevat d'aquesta nova inversió es destinarà a Castilla y Lleó, amb més de 188 milions d'euros i actuacions a l'autovia del Duero i del Nord.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

la campanya Evoluciona Ja té els següents objectius. Sensibilitzar la població que cal un canvi d'hàbits, adonar-nos de com afecta la presència del plàstic a les nostres vides, donar pautes per canviar d'hàbits i incorporar conductes més sostenibles per conviure amb l'entorn, fomentar la prevenció de residus, sobretot d'envasos de plàstic, i finalment, fomentar la recollida selectiva i la valorització dels envasos lleugers. Cal un canvi de consciència i, sobretot, de conducta i hàbits de consum de les persones, les quals poden generar canvis

0: energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gen Ràdio Vila-seca.
2: Noves músiques.
3: Altres músiques.
2: Sensacions.
4: Tu? Sí, tu? Psst, ja ho saps. No ho diguis a ningú.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Els caps de setmana passen coses bones.

La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: seleccionem el millor del millor.
1: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
2: Hola, bona tarda. Soc l'Albert Aguilé Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sols aquest estiu. Les seves figues.
3: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sac, les coses d'una altra manera. Acosta't.
4: Bueno, ya era hora, ¿no? Move that body. 11.

0: tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.
2: Sí. Tu abans d'anar a dormir, què fas? Que es pugui explicar?
3: No, jo abans d'anar a dormir tanco els ulls, bàsicament.
4: Dios mío.
3: I quan em desperto, obro els ulls.
5: ¿Cómo se llama un campo de calabazas?
6: Pues así, campo de calabazas.
5: Ah.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Miris on miris, i som.
1: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 12.
4: Max Mix.
5: Oh, uno.
6: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï i contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
4: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística.
5: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización
6: jo,
5: en diferido.
6: Quim Masferrer, soc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra, les coses d'una altra manera. Acosta't.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
9: Com ser un expert?
10: 2:59:57.
11: 2:59:58.
12: 2:59:59. I les 3. Sí. Ara, ràpid, va, Roger, canvia l'hora.
13: Sí. Ah, merda, m'he passat. Sí, no. Ah, ara, ja està, les dues una altra vegada. Les dues AM.
11: Uf, ho hem aconseguit, eh? A les 3 han tornat a ser les dues.
13: Sí. Ai. Cada 6 mesos, el mateix patiment, eh? Hem d'estar desperts fins a les 3 per fer el peremptori canvi d'hora.
11: Sí, tu, ja podrien inventar un altre sistema més còmode, no? A una hora menys intempestiva.
13: Bé, total, el canvi d'hora sempre ens pilla desperts aquí, a la pica del lavabo de l'Apolo, que s'està més còmode, eh? I hi ha més llum per fer de mestre rellotger. Que sempre m'hauria agradat ser mestre rellotger. Albert, t'ho havia explicat mai. M'agradaria portar, saps aquella mena de lupes que porten aquí els ulls, com per mirar
11: No sé de què em parles, sí. Així que dedica't al que sí que saps fer, que és tornar a la pista. Tornem a la pista, que avui hem de sortir una hora més.
13: Quina vida més dura, la del món de la cultura.
11: Molt, molt dura.
14: Roger, Albert!
15: Home!
11: Si és DJ Segurata, feia temps que no apareixies.
14: Quina festa, eh?
15: Home!
11: Ai. És que ets un fiesteracas, amic?
15: Home!
13: Que t'han fitxat per punxar l'Apolo Nova, a l'Apolo 3?
14: No, avui només hi soc amb la meva faceta de Segurata. Però m'han dit que si algun dia obren l'Apolo 4, potser s'ho plantegen.
15: Oh!
11: Va, DJ Segurata, no defalleixis. La vida és bonica. Segur que te'n surts.
14: Gràcies! No sé què faria sense vosaltres. Sou les úniques persones del món que em fan cas.
11: És que fas bastant riure.
13: Com va tot, DJ Segurata? Segueixes vivint el teu cotxe? Allà amb els plats i amb els vinils?
14: Sí, la veritat és que sí.
15: Home!
14: Quina vida més dura quan vols viure del teu art!
11: Deus voler dir viure de punxar cançons que fan altres, oi?
14: Estic molt afectat!
11: Va, no ploris. Va, digestió. No ploris, home, que sembles el Roger ja. Vols una copa?
14: D'acord, gràcies, amics.
15: Home!
14: Va, sí, animem-nos, que la vida és una festa. Ah, ah, ah, ah. Sí, ah, festa.
11: Mira, mira que ets inestable, eh? Doncs va, va, dona-li la pasta al Roger, que avui és l'encarregat d'anar a la barra.
14: D'acord. Vull un gin tònic.
13: Molt bé, molt bé, però val 6 euros, eh? I m'has donat un bitllet de 5 i...
14: Monedes.
13: Molt bé, aquí molt bé. Ara sí, i quan em donis els 20 cèntims que falten, ja sí.
14: A
13: veure...
14: Crec que tinc.
13: És de 20, aquesta? És que no veig bé. Ah, sí. Oh, sí, Vale, vale. Sí, ara sí que ja... Ara sí, sí.
14: Per què portes un despertador a la mà?
13: Quin despertador? Ah, el que porto a la mà.
0: Home!
13: Doncs és per canviar l'hora, que no ho sabies, tio, que s'ha de canviar l'hora. Just ara venim l'Albert i jo del lavabo de canviar-la. Perquè hem de canviar l'hora del despertador, perquè si no ho fem, clar, el dilluns arribaríem a massa tard a la feina.
11: O massa aviat.
13: O massa aviat. Tampoc et penses que ho tenim massa clar. Però, vaja, que hem canviat l'hora.
0: Home!
13: Puc anar a la barra, ja? És que m'he quedat amb aquella postura de que he començat a marxar, però no del tot, i és una mica incòmode, i em comença a fer mal al coll.
14: Sí, sí, bé.
13: Vale. Va. Ara, què era? És que no me recordo. Què volíem? Tres. Un gin tònic volia.
14: Gin tònic.
13: I tu i jo, també, a veure, que tenim el set. I tant, vale. Gin tònics tots?
14: Sí.
13: Gin tònics
14: sí,
13: tots. Ah, és que ja no me'n recordava.
0: Home!
13: Ara vinc.
11: Adéu.
13: Ara vinc, eh?
11: Calla, Ferran, que busca el gin tònic.
13: Adéu. Ara vinc, eh?
11: Calla, Ferran, que busca el gin tònic.
13: Adéu. Ara vinc, eh?
11: Calla, Ferran, que busca el gin tònic.
13: Adéu. Ara vinc, eh?
11: Calla, Ferran, que busca el gin tònic.
13: Adéu. Ara vinc, eh?
11: Calla, Ferran, que busca el gin tònic.
7: Recordi bé.
10: Ràdio Vila-sacra.
15: És que t'era tot.
16: Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
17: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions,
1: 69. Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.

0: de setmana memorable?
1: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
2: Gironit.com.
3: I MAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot, tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
7: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
6: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
7: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
6: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
2: Però on collons ens porten?
3: L'escape més currada de la història.
4: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
3: Cavity 5.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: El meu primer vi no va ser un Ribera del Duero. Equivocar-se només és el pas previ a encertar-ho. Ribera del Duero. Qui l'hagi tastat ja ho sap.
2: Ministrius de Llars.
3: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
2: Ministrius de Llars.
3: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Que bo!
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: En el 107 de la FM.
6: Apunta bé.
7: La música de la teva vida.
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
9: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
10: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana arriba a la vostra ràdio local aquest programa, Els Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinant, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorçana, doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel Camí dels Matxos, o el Camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel Camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el Camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu Camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus al Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, amb orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web en Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, ve també ens representa d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. A més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, que és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica, per tant també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'Enruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Sinnäs.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
2: Maria,
1: tarda.
2: Maria, adéu, vos guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embarbussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de darrere país, o sigui,
1: com
2: aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure la Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre amb restes del campanar de torre i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer, que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna

0: que també és allà a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada, amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
0: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
0: Jo hi posaria, per anar tranquil, unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No, ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
0: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rere països. Gràcies, Xavi, fins la propera.
0: A reveure.
2: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants, doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó, val? I la ciutat li rendeix homenatge, doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país, doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà, doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països.

0: la Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val el riu. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge en vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé i a més és visitable per dintre, pots veure doncs tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs, un passeget, res, eh? Fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones. I explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes, us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, eh? Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures, i a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda però que també us recomanaria és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una braseria més petita però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més, només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.

seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 30.
3: Aquí, vale. Les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
4: Escolta, què fas?
5: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint!
6: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
7: Jo m'hi apunto.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: tots els nostres records.
1: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
0: El programa dels diumenges a les 9 del vespre. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Va anar a Ràdio Vilasacra, i a Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: No abans, fíjim, digues, cansa-cacs. Ràdio Vilasacra, una tip FM.
5: Ràdio Vilasacra, sindava.
6: Ràdio Vilasacra, la emissió preferida, la plus musical de tout l'Empordà. Fréquent 107 FM.
7: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
8: Music all day, Ràdio Vilasacra. 107 FM.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Els animals s'expliquen com bonament poden.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta bé, a veure si en saps dir de qui parlo. Treballadora fidel, amb el que trobo a les flors, jo que faig parets de mel.
3: Ah, aquesta és fàcil. És l'abella, oi?
2: Esclar, goita com ens ho explica. Treballadora fidel, amb el que trobo a les flors, jo que faig parets de mel. I aquest? Goita. Amb els bons sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent.
3: Ah, bubup!
2: És ben bé aquest. Amb els bons, sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent. És el gos, és clar que sí.
3: Ai, i com s'explica el mosquit?
2: Contra els que volen artistes però els voldrien de fang, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
3: Ostres, a veure, torna-ho a repetir.
2: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
3: Oh, que guai!
2: I aquest, saps qui és? Mira, fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
3: Què, què? M'he perdut.
2: Fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
3: Ah, el cuc de seda.
2: És clar que sí. Soc fort, honrat i tossut, i no pas molt saberut.
3: Ets ben bé un roc.
2: Com ho has sabut? Soc fort, honrat i tossut.
3: I no pas molt saberut.
2: Tot un roc, un ase, clar.
3: I el rei de la selva, com s'explica?
2: El lleó?
3: Sí.
2: Diu així: soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua.
3: Com ho diu?
2: Soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua. I aquest, saps qui és? Fixa-t'hi bé. Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
3: Ma cantera?
2: Ma cantera vol dir el meu cant.
3: Ah, doncs, a veure, torna-m'ho a repetir.
2: Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
3: Ja ho tinc, el gall.
2: Esclar que sí.
3: I no en tens cap d'un ocell?
2: Sí. Escolta, sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí.
3: Ja ho tinc, el pitecantropus.
2: Apa, vinga, que és l'estrus. Fixa't bé com ho diu ell. Sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí. Au, doncs parlant d'ocells, un que s'hi fixa molt. Fixa-t'hi bé tu també. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit.
3: El mussol,
2: que sempre viu ben sol. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit. El mussol. Les poesies...
3: Endevinalla.
2: Poesies.
3: Endevinalles.
2: Les poesies endevinalles que heu pogut escoltar són d'en Josep Carner, publicades en la col·lecció Sopa de Llibres de l'editorial Barca Nova. En la locució, Pep Tort i Margarida Cartuixà. Realització, Lluís Cabaldà. M'agraden les sopes.
4: Sí, però a l'estiu...
2: També... A l'estiu, bon vent, Barca Nova i Sopa de Llibres. Ah.

0: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
4: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila Sacra, 107.0 FM.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: La més musical de l'Empordà. Ràdio Vila-sacra.
2: Cosa que no tothom pot dir.
3: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Gael. Ràdio Vila-sacra.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí.
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això, som aquí.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
4: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
3: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Bona nit.
1: Si no t'agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: informació, música, entreteniment.
1: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
2: Moments d'òpera. Els dijous a la una de...

0: let the attack begin. Begin. Vas un sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Dilluns a les 10 de la nit.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
2: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Hola, bon dia. 5 minuts riguent, i en a mi, el veí del cantó, em va pegar 4 cops a la paret de lo que reia. Mira, que t'ho prometo, que em feien mal els ronyons i tot de tant riure. Pues només us volia dir això. Un petó molt fort.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: La vida sona bé. Escolta-la. Yeah, yeah.
7: Som a les xarxes socials, tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Encara no tens el teu Marcelinus?
3: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
2: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
3: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
4: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain... 'Cause away goes trouble down the drain.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Estic treballant aquí amb el camió i vaig molt bé acompanyat. M'agrada escoltar i... En fi, que m'encanta. Vinga.
0: Ràdio Vila Sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: sur les récifs de Formentera.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: El cinema dijous a mitjanit.

0: nit.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
6: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
7: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
9: Amb el suport de...

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels Ilercavons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol al campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim al municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850,

0: projecte aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912, però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? el marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
1: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
0: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
1: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
0: I el carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver del municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
1: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians, construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
0: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
1: La guerra civil que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
0: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament van decidir posar-la en valor, no?, i aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
1: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
0: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
1: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
0: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bon, arròs amb verdures i el bacallà.
1: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
0: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenen marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors, i han de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta es rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
1: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta, en ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sinnas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins se'ns pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen encara imponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals a l'ombra de l'Obaga de Badia amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat, de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó, veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites i des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total. Dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant. Realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda, perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurap, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Bona nit.
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
4: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
5: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
6: Però això què vol dir?
7: Com més siguem, més farem, per descomptat.
6: Carai.
8: Per evitar l'efecte tafani.
9: És impossible fer-ho tot.
10: Ara!
11: Ara!
10: Ara!
11: Ara!
12: Això és de riure. No.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra. El càncer de pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
5: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Cumbalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
6: Aquesta radiació s'acumula i, de fet, sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I, de fet, hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
5: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vilasacra.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
0: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervenció, ens diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres però la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres vetem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre, i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que dèiem allò, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, determina aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior, o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general, que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia, que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació o en la sedació normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació, i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània, i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits, i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
2: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn. o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita allò pre-operatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió, de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte a la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com... sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és, sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes de ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà
2: sí,
1: acaba
2: no,
1: jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5
1: i sí. no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser a més de la sedació amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones quan van de part, que diuen em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són, hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no?
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, per, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat, i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i per tant són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta,
2: titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà dels cirurgià, els infermers?
2: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir, o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
2: realment
1: la intervenció?
2: Realment, el coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no,
2: i després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre del quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
1: Uh-huh. I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, uh-huh, per exemple, pues, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenir en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que doncs evidentment, no?
2: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre normalment...
2: Aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot.

0: S'ha de dispensar de forma allò...
1: Ens ha passat alguna vegada i jo que sé, per exemple, de vegades tenim, això és, no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt, i a vegades en el tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat, i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia en el durant el mateix dia que una primera.
0: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
1: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració.
0: Sí, eh?
1: Per part del pacient, i per tant intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
0: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit, no?
1: Sí,
0: perquè
1: el que passa que...
0: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
1: N'hi ha per les dues parts.
0: Sí?
1: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que
0: no toca.
1: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional, i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
0: Una qüestió, a l'estar aquesta col·laboració, a l'estar així semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no?, per exemple, quan són intervencions sí. De traumatologia, em sembla que...
1: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama: el deixo despert i es queda mirant les musaranyes, i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop, i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, lo d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
0: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
1: No és millor una cosa que l'altra. Lo millor és l'autonomia del pacient, i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir, i ja està.
0: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació: jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció, i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
1: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns de intentar evitar-les, si venia amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes.

0: i venir tranquil.
1: I de fet això, no, que aprofitem aquesta trucada, no, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que només, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses no, d'aquestes, no, sinó que nosaltres també
0: no,
1: tinguem...
0: Nosaltres, particularment, a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Les homes, els homes o les dones? Qui té més por?
0: No, jo crec que per igual,
1: Per igual?
0: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò,
0: gràcies,
1: el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
0: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Molt bé, bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
0: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
7: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
8: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
9: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
10: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
11: Bé, no? Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web e-talentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.
3: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
3: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra,

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: És moment per la cultura.
1: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis y administración desleal.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Indemnización en diferido.
3: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
0: Només a Ràdio Vila-sacra.
4: Torna a connectar amb la vida.
5: Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Aigua suau, per Guillermina Mota. La persona que més poemes ha musicat i cantat de Josep Carner.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Guillem Ramisa. Guillem, com va tot?
6: Hola, Sergi. Bé, molt bé. Aquí una setmana més.
5: Una setmana més. Avui un programa molt xulo.
6: Sí?
5: Sí, jo crec que sí.
6: Què passarà avui?
5: Explica'ns una miqueta el menú.
6: Va, jo aquí el que m'has explicat és que avui tenim entrevista amb la Núria Prenafeta, que ens explicarà com viure en majúscules. Tenim la secció EGB, avui sobre la queixa, i és la primera part, eh? Aquí hi haurà un parell de
5: sí,
6: parts.
5: Sí, perquè dona molt el tema aquest.
6: Vale, vale. I finalment, la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Hernández i en Jordan Fauger, que avui ens parlaran sobre el no fer.
5: Exacte, doncs som-hi. Tenim a l'estudi la Núria Prenafeta. Ella és facilitadora de desenvolupament del talent, és hipnoterapeuta i senior coach, també màster en hipnosi ericksoniana i PNL. I avui ens convida a obrir espais de consciència i benestar per poder viure en majúscules. Núria, benvinguda.
7: Hola, un plaer ser aquí.
5: Plaer també és nostre. Núria, tu vens del món de la lingüística i la docència. Què et va portar a fer el pas cap al coaching, la PNL i la hipnosi?
7: Doncs mira, sí, la meva primera fase va ser primer treballar en una universitat com a assessora lingüística, després com a docent i a Andorra, que és on jo visc de manera habitual, i va arribar un moment, després d'uns quants anys d'explicar sempre el mateix, que em vaig donar compte que em faltava algun ingredient. O sigui, m'agrada bé la comunicació amb persones, la facilitació amb grups, d'alguna manera, però no hi havia el punt aquest de la transformació. Llavors, quan fa molts anys vaig sentir per primera vegada la paraula coaching, i és com, i això què és? Quan encara ningú en sentia parlar, avui tothom sap què és, però llavors no, no? I llavors vaig pensar, això és el que jo vull, acompanyar persones, però perquè aprenguin elles mateixes, per tant, no que adquireixin coneixements que després utilitzaran o no, els seran útils o no, sinó que desenvolupen el seu propi saber interior, que crec que aquest és el veritable aprenentatge transformacional.
5: Quan dius que ajudes les persones a viure en majúscules, tot i que ara ja podem començar a intuir amb el que ens has explicat per on va el tiro, què significa per tu aquesta expressió, viure en majúscules?
7: Va, de fet és una metàfora que per mi no vol dir altra cosa que ser més conscient de la vida que vius. No vol dir viure en un núvol de color rosa i ensucrat i que tot sigui fàcil i agradable, sinó que vol dir amb les circumstàncies que estic vivint, amb l'entorn que tinc, sigui més favorable o més desfavorable, tindré la habilitat, perquè comença per la pròpia voluntat, de descobrir-me a mi mateixa, a mi mateix, i començar un procés d'autoconeixement real, però també de conèixer millor els altres, entendre'ls millor, allò que s'anomena l'empatia. Que empatia no és simpatia, són dues coses molt diferents. L'empatia és la capacitat de posar-se les sabates de l'altre, encara que no hi estiguis d'acord, no importa, però com a mínim entendre'l, i entendre des d'on actua, des d'on es relaciona amb tu, i que tu puguis, diguéssim, tindre unes interaccions més sanes en la mesura del possible, en la part que depèn de tu, en el que és la teva responsabilitat. Llavors, la vida en majúscules, resumint-ho, seria una vida més conscient a tots els nivells.
5: Tu ets una facilitadora de desenvolupament del talent. Jo, sincerament, no ho havia sentit mai, això, però era la primera vegada que ho sento. En què consisteix exactament aquesta tasca?
7: Val, quan jo vaig formar com a coach, vaig fer coaching personal, executiu, d'equips i organitzacional, i també coaching per a polítics, perquè em semblava apassionant poder acompanyar els polítics, no? Perquè normalment acostumen a tindre assessors, però no persones que els ajuden a qüestionar-se a si mateixos, que això crec que és un punt molt necessari i que, bueno, encara jo crec que estan utilitzant poc aquesta figura. Però al marge d'això, quan jo vaig començar a treballar com a coach executiva, veient a treballar a Madrid, sobretot, amb grans corporacions, i llavors el que fèiem és acompanyar o bé directius o bé executius que portaven equips, i també amb els equips, sobretot equips de vendes, perquè poguessin entendre millor la manera d'interaccionar o bé amb els seus clients o bé amb els equips que tenien per sota, en una estructura jeràrquica empresarial, amb les persones que, depenent de tu, doncs com poder donar un feedback, és a dir, una retroalimentació de creixement, no de càstig, allò de donar la pastanaga, no? Premi o càstig, no, sinó com ajudar que la interacció que té un, el que diem tradicionalment un jefe, un cap, sigui de per desenvolupar les habilitats de les persones, i ell necessita desenvolupar aquestes habilitats. Després també amb els equips de treball, també com interrelacionar-se entre ells per extreure el millor de cadascuna de les persones pensant en l'equip. I després també a nivell organitzacional desenvolupar o facilitar que desenvolupin el talent té a veure amb planificar formacions, acompanyaments de coaching, col·lectius o individuals, perquè tota aquesta organització, la interacció que tenen o entre diferents departaments d'una empresa gran, doncs siguin més, bueno, una paraula tècnica que es diu cross-funcionals, que vol dir que s'interrelacionin millor entre ells. Per exemple, màrqueting, vendes, finances, a vegades són blocs sitges que són estanques, i el que es tracta és de generar ponts entre ells perquè l'organització comparteixi la informació i les relacions òptimes perquè tots remin en la mateixa direcció i no a vegades com passa involuntàriament en direccions oposades.
5: I en la teva experiència, què diries que bloqueja més sovint el desplegament del talent personal?
7: Clar, és una pregunta molt genèrica, molt interessant, i a la vegada molt genèrica perquè ho podem aplicar a organitzacions o a nivell personal. No sé cap a on vols que ho enfoquem.
5: Personal, primer.
7: Val, crec que són les pors. La por, en genèric, és una energia que és el contrari de l'energia de l'amor. Són dues energies totalment oposades, no? La por és un fre que té una part útil, que és la prevenció del dolor, dit genèricament, igual que tens por de travessar un semàfor en vermell i tu mires 40 vegades a veure si és convenient passar o no, la por et serveix per evitar un perill real. Ara, què passa quan la por no està dissenyada per evitar un perill real? I et posaré algun exemple, perquè m'ha tocat treballar-ho amb clients. La persona que té por de parlar en públic. O sigui, parlar en públic al món occidental és la por principal que hi ha. No n'hi ha cap de més estesa i que a les persones li generi més nivell d'ansietat. És el punt número 1. Clar, dius, quin és el gran perill que et pot passar? Un lleó no se't menjarà. Però el nostre cervell actua

0: com si estiguéssim corrent davant d'un lleó. Llavors, clar, el nostre cervell no s'ha adequat al nostre estil de vida, de manera que aquesta por és absolutament irracional. Això frena el talent. Jo vaig tindre un cop una persona, una executiva, que va treballar amb mi, justament, i van fer hipnosi, PNL i tal, perquè ella tenia tal pànic a parlar en públic que, de fet, amb l'empresa per la qual treballava, l'encàrrec que ens va fer és que si aquesta persona no supera aquesta por, l'haurem de fer fora.
1: Uau.
0: Perquè el que necessitem és que presenti el producte davant d'uns clients que eren gent d'hospitals. No? Llavors, clar, vam fer un treball per desactivar aquesta por. Era un talent que ella no podia fer emergir perquè tenia aquest pànic, era irracional. Llavors, clar, quan aquestes pors que normalment s'allotgen en la part irracional és com la por de pujar en un avió. La gent que te pot pujar en un avió és igual que li donis totes les estadístiques de que és un vehicle més segur que el cotxe. És irracional. Llavors, clar, les pors que es disparen a nivell inconscient s'han de solucionar a nivell inconscient, no a nivell racional. Allí es podem estar anys i a lo millor farà millores, però quan aquest disparador s'activa des de l'amígdala, llavors ja s'ha activat el còrtex prefrontal, que és la part davant del cervell, que és des d'on podem pensar racionalment, i ja no hi té res a fer perquè la por ja, o sigui, el sistema d'alarma ja s'ha disparat. Llavors ja no podem solucionar.
1: I per treballar-ho a nivell inconscient, imagino que una eina meravellosa és la hipnosis.
0: Sí.
1: Clar, quan sovint aquesta paraula hipnosis genera cert recel i moltes idees preconcebudes, no? En moltíssima gent que no hi entén, no? Què és realment la hipnosi ericksoniana, que és la que tu practiques, i com es diferencia ja del que la gent imagina habitualment?
0: La gent el que ha vist són espectacles d'hipnosi, diria, no? En què el que es fa és que el hipnotista demostra el seu poder per damunt de les persones, els hi fa fer coses més o menys ridícules o molt ridícules, precisament per generar el riure, o bueno, perquè sigui un espectacle. Clar, sí que és hipnosi, però clar, també és veritat que seleccionen molt bé la persona, perquè no tothom és hipnotitzable a aquest nivell, llavors es fa hipnosi clàssica, diguéssim, hipnosi d'espectacle. Aquesta no té res a veure, és una hipnosi que es fa a través de la paraula. És a dir, en aquest cas jo està basat en el mètode que va establir Milton Erickson, un psiquiatre molt famós americà de fa uns anys, i que ja és mort, i ell el que feia és acompanyar amb la veu i a través de metàfores, històries i tal, de manera que la persona li fas tancar els ulls, una hipnosi formal, i es va com relaxant, no? I el que es relaxa és la seva ment conscient, però la ment inconscient s'activa. És com si s'apaga un interruptor, però un altre està molt més actiu. Llavors, l'estar molt més receptiu és un tipus de llenguatge especial que tu utilitzes de manera conscient per poder influir en aquella persona i que pugui generar canvis positius. I la pregunta següent, ja m'abans, no sé si me la faries, Sergi, però és, val, però és que m'ho han dit alguns clients, i a mi em faries fer la gallina? O no sé,
1: home, això d'entrada, que algú et vagi a nivell inconscient i treballi en aquella part que tu no tens cap mena de control d'entrada, pot fer cert respecte a algunes persones, m'imagino.
0: Clar, llavors la resposta a això és no, és totalment impossible, perquè la ment sempre vetlla per tu i pel teu benestar i integritat, la ment conscient i la inconscient. El que passa és que a vegades ho fa amb estratègies equivocades, com, què sé jo, si tens un disgust, fer-te menjar el triple del que necessitaries menjar perquè necessites la dosi de dopamina i pam, i llavors se te'n va amb una addicció o una creença de tipus volar amb avions perillós, per tant desencadeno tot. Clar, tot això passa a nivell inconscient. Per tant, el que volem és, sí, influir, i la paraula manipular sí que és veritat, però és una manipulació positiva per al client. Però
1: a favor del client.
0: Sí, no? Com que la ment sempre està en mode protecció, no li pots fer a la persona res que vagi en contra dels seus valors fonamentals. És que ni que volguéssim, que evidentment no volem, perquè la teràpia, o sigui, vas a favor de, no en contra de, ni a favor teu, vas a favor de la persona únicament, però és que seria totalment impossible. És a dir, si no hi ha un nivell de confiança del client amb el terapeuta, també és impossible que aquesta persona pugui entrar en un estat de trànsit o transe hipnòtic. És que no m'agrada utilitzar la paraula trànsit, tot i que és la correcta en català, perquè clar, l'associa més aviat als vehicles i tal, no? Llavors, doncs, prefereixo utilitzar el castellanisme transe hipnòtic. I no només és l'estat en què a una persona li dius tanca els ulls i li fas com una... La persona ho viu com una meditació guiada, el que passa és que hi ha unes suggestions post-hipnòtiques que intenten provocar canvis significatius, que tu els pots veure al moment d'obrir els ulls o els pròxims dies o setmanes. Aquest és el canvi profund que genera.
1: I podries explicar-nos algun cas on la hipnosi hagi estat especialment transformadora per a una persona? Sense dir noms, evidentment.
0: Sí, sí, sí, no, això no es pot fer confidencialitat. Però sí, mira, recordo... Bueno, diversos casos, però no sé. Un molt comú que és trastorns de l'alimentació associats a gent que diuen és que jo em vull aprimar. Vale. Però d'entrada, aprimar-se no és un objectiu. L'objectiu és em vull sentir millor amb el meu cos o vull tornar a fer la talla, jo que sé, 38, si fes la 38, la que sigui, no? Això és l'objectiu. El procés és... o el camí que has de fer és aprimar-te. És com deixar de fumar, no vols deixar de fumar, vols sentir-te bé amb el teu cos i amb la teua salut, no? Vale. Llavors, dit això, sí que per exemple amb trastorns d'alimentació vaig tenir una clienta i fa molts anys, però sempre poso aquest exemple justament perquè fa molts anys i no hi ha tant l'associació al moment present, no? Que ella menjava molt i a més li agradava menjar tipus ganxitos, coses d'aquestes
1: marronades, vaja.
0: Sí, que fan crec i són salades. I llavors recordo que vam fer no massa sessions, però al cap de dues o tres sessions, o sigui, jo faig una sessió, normalment són d'hora i mitja i hi ha una hipnosi que pot durar 20 minuts, mitja hora, depèn del com jo vegi a la persona, dura més o menys. I llavors després la gravo i aquella persona se l'ha d'anar escoltant més vegades, no? Vale. I torna al cap de 15 dies i em diu, ostres, diu, que fort. Diu, és que no ho entenc, que això acostuma a passar, no saben per què, i diu, no ho entenc, diu, però abans anàvem a la pizzeria amb la meva família, jo em menjava tota una pizza, diu, i ara demano una pizza, diu, i quan porto mitja pizza és que no me la puc acabar.
1: Wow.
0: Saps? I un altre dia ve i diu, no, és que jo abans menjava pastissets d'aquests de Bimbo, saps, aquests industrials.
1: Sí, tigretons i pantera rosa.
0: Sí, exacte, just la pantera rosa. Diu, és que tinc un vici amb la pantera rosa, diu, però és que l'altre dia em vaig comprar una pantera rosa, diu, que no em venia de gust. Ja no li venia de gust. Diu, però per veure què? Diu, vaig notar el gust de tots els conservants, de tota la porqueria i de tota la química. O sigui, imagina't si és potent.
1: Wow.
0: I el millor per la persona és que diu, no sé per què. Quan diuen no sé per què, vol dir que el canvi ha sigut a nivell inconscient.
1: Núria, quin consell senzill donaries a qui ara ens escolta avui i sent que vol fer un pas cap a més claredat, llibertat o autenticitat?
0: Doncs, primer, que realment senti si vol fer aquest pas. Després hi ha una cosa molt interessant, que és com quan algú té un dubte existencial. Vull deixar la feina? Vull canviar de feina? Vull canviar de parella? O sóc feliç? No sóc feliç? A vegades és tal el nivell de por soterrada, inconscient, perquè no està emergint, però que el cos la sent, l'experimenta, no? Notes un malestar. Primer, escolta el teu cos, perquè tot el que tu vius, el cos ho manifesta. Si el teu cos et manifesta alguna discordança, escolta aquesta discordança, mira de posar-hi nom, i després pensa si estàs podent fer tu sol, aquesta transició, o no estàs podent fer-la sol. Si no estàs podent fer-la sol, busca allà on sigui l'ajuda necessària. I hi ha moltes ajudes online que ens poden servir, hi ha podcasts, hi ha webs, hi ha mil coses, hi ha professionals diversos. El que a tu et ressoni, que dius, ostres, aquesta persona crec que em pot ajudar. Busca-ho, perquè no hi ha res pitjor que saber que no estàs vivint la vida que vols, per tant, que estàs vivint la vida en minúscules, però prefereixes viure una vida en minúscules que arriscar-te a veure què passa si fas un canvi. El que passa és que passar de la vida en minúscules a la vida en majúscules, hi ha una transició que és com travessar un territori amb boira, que no acabes de veure prou bé que hi ha a l'altra banda o quanta estona estaràs sense veure-hi clar, no? I a vegades la por de fer aquest pas fa que ens acontentem amb una vida en minúscules. Per tant, torno a l'inici. El que és important és posar consciència sobre com estic vivint, el nivell de benestar que tinc i el nivell de benestar que voldria assolir. I el camí no sempre és fàcil. És a dir, hi ha pedres, hi ha entrebancs, hi ha sotracs de tota mena. Però si no els transites, difícilment arribaràs a la meta on tu tindries una vida en majúscules. Mm.
1: I a la persona que ara ens escolta, que està pensant, home, a mi m'agradaria parlar amb la Núria, què ha de fer aquesta persona?
0: Doncs em poden contactar a través de la meva web. És veritat que està bastant desactualitzada, però funciona encara ara, que és www.nuriaprenafeta.com. I si vols també puc deixar el telèfon.
1: I tant.
0: Val, el prefix d'Andorra, que és el +376, i el telèfon, que és el 33 76 15.
1: Fantàstic, doncs Núria, moltíssimes gràcies, és un plaer haver-te tingut avui aquí amb nosaltres.
0: Un plaer haver sigut amb vosaltres avui.

personalment sóc molt, molt fan de anar a rebuscar els textos sagrats de qualsevol tradició, perles de saviesa. Realment són textos que pots trobar tresors meravellosos. Avui us en porto un de l'Evangeli de Sant Mateu, de la Bíblia, Mateu 15:11, que diu el següent. Diu: el que fa impur l'home no és allò que entra a la boca, és el que en surt, allò que el fa impur. Que d'entrada ho escoltes i dius: ui, que raro això, perquè generalment la gent associa contaminar-se, intoxicar-se en relació al que entra, a l'aliment, a l'alimentació, el que és l'oxigen, l'aire contaminat, però no el que surt. I si us hi fixeu, quan una persona parla, moltes vegades en aquest parlar hi van associats una gran quantitat d'estats densos, d'aquells realment feixucs. Un d'ells és la queixa. La queixa va associada a estats com el ressentiment, el descontent, el disgust, la frustració, la ràbia, el rebuig, companys de viatge no gaire desitjables. Hem de recordar allò de que tot el que tu dones als altres, perquè un podria pensar, bueno, per la queixa la derives cap enfora, però tot el que tu estàs donant, també tu estàs donant a tu. Aquests estats estan en tu, i per tant els menges tu amb patates. Alguns símptomes de la vida en el mode queixa, que és un mode molt habitual, queixa, cuidado, en el parlar, però també en l'invisible, perquè moltes vegades no ens queixem verbalment, moltes vegades per por a les conseqüències de la nostra queixa, però sí que la queixa està en el mental, i mentalment ens estem queixant de qualsevol cosa que tenim a davant. Deia que alguns símptomes de la vida en mode queixa serien falta d'energia vital, la queixa amb tots aquests companys d'aquests estats densos realment ens gasta moltíssima, moltíssima energia. És com si tinguéssim un tub d'escapament pel qual es perden quantitats ingents d'energia. Victimització, absència de responsabilitat, derivem la responsabilitat del que ens passa a fora i no entrem en un qüestionament del nostre propi jo. També, evidentment, vida mecànica, la queixa acaba esdevenint un hàbit. I m'agradaria avui, i probablement un parell de programes més en aquesta secció d'EGB, entendre d'on ve la queixa, perquè quan comencem a entendre les coses és quan podem començar a qüestionar-les i les coses poden començar a transformar-se. Si simplement em queixo i ja està, i no sé ni per què em queixo i ho converteixo en un hàbit, és impossible que hi hagi cap canvi en nosaltres. Avui veurem un dels motius pels quals ens queixem. Per mi, un dels principals motius és les expectatives irreals que ens fem de com hauria de ser la realitat. Tenim el nostre coco, el nostre cap, una mena de speaker que té un micro imaginari i que ens està comentant la vida tot el dia. I la ment, sabeu que és associativa, que és comparativa, sap fer moltes coses, però el que més bé sap fer és comparar, associar. I inconscientment i mecànicament, moltes vegades el que fa aquest speaker és comparar el que és a dir, el que tinc a davant, amb el que, segons jo, hauria de ser. I això és una font inesgotable de queixes, perquè quan el que tinc a davant no coincideix, no es correspon amb el que hauria de tenir a davant, la queixa apareix de manera automàtica. Queixes que no només tenen per què ser dels altres, o de la societat, o de la vida, o de la realitat, sinó també de mi mateix. Si jo, per exemple, estic convençut de que hauria de ser president del govern, i ara mateix comparo amb el que és, i és que ara mateix l'únic que sóc és president de l'escala, automàticament això em generarà una frustració espectacular. I aquestes expectatives de com hauria de ser la realitat fan que m'oblidi d'una cosa fonamental, que és que la realitat i el món té dret a ser com és. La pretensió de que el món sigui exactament com nosaltres creiem que hauria de ser ens porta al conflicte permanent amb el món. Hi ha una cosa que a mi em fa moltíssima por, ja per acabar amb aquesta secció d'avui, que són els ignorants motivats. Una persona que té el cap, des de la seva perspectiva, de forma molt clara i molt verídica, com hauria de ser el món, i lluita per transformar aquest món i va contra el món tal com està establert, pot arribar a ser un perill. Un exemple, Hitler, per exemple, era un ignorant motivat, ben intencionat, segurament volia millorar les coses, però des de la ignorància, l'egoisme, la manca d'empatia, la manca de sensibilitat, la manca de consciència, ja veieu en què va derivar. La setmana vinent, segona entrega de La Queixa.

Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: marxa la programació de temporada alta 2026.
1: La brasilera Christian Jatay estrenarà en coproducció amb el Teatre Lliure Júlia 15 anys més tard, que reprèn el seu espectacle de 2011 en què revisava el clàssic de Strindberg La senyoreta Júlia. El nou muntatge comptarà amb els actors catalans Júlia Genís i Moha Masian i traslladarà la història a l'Europa actual barrejant teatre i cinema. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta.
2: Fa una producció totalment nova, amb text nou, amb una base amb el que era l'espectacle inicial, però recreada, diguem, per parlar de la situació més europea i més actual.
1: Després de la mort i la primavera, la Veronal presentarà Living and Living, primer capítol de la trilogia de la vida, interpretada per dos ballarins que explora la vida com un territori de transformació. Mentre que el director argentí Pablo Messier estrenarà La forma humana, que parteix del món artístic del pintor Francis Bacon i de la novel·la El cordero carnívoro d'Agustín Gómez Arcos. També tornen al festival Quim Tarrida i Agnès Mateus, que a Massacre qüestionen la fe, la religió i les creences amb l'humor i sarcasme marca de la casa.
3: Per nosaltres el concepte de massacre té que veure amb les massacres dels europeus ben pensants que ens pensem que són la nostra fi del món, com és el Black Friday, la rua del Barça d'aquest sembla com que de vida o mort, no?
1: Pel Temporada Alta també passaran al Teatre d'Objectes de Xavier Bovés i d'Oligor i Microscopia, al circ de la companyia Ella, Un mal moment de Maria Jové i Gerard Franch, Cabo San Roque o Un work in progress de Malpelo.

0: És l'hora del pati.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.
5: Busques inspiració?
6: A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
7: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
6: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
7: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
6: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.
8: La xarxa.
6: Com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
9: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
6: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
9: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre. Sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
6: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
9: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
6: Moltes gràcies.

0: T'anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra, i on t'aràs.

0: quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Seguim parlant de cultura...
6: ¿Sabías que...?
7: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.

0: és Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions.
2: 31.